Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes.
2: Fórmula de Ràdio Caldes.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, l'assís de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness!

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis del Vallès Oriental amb una cobertura més baixa de la renda garantida. El Centre d'Estudis del Vallès Oriental, l'Observatori, ha realitzat un estudi a partir de les dades elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a l'any 2025. La renda garantida és una prestació econòmica que assegura uns ingressos mínims a les persones i famílies que tenen pocs recursos. Concretament, a Caldes hi ha una mitjana de 62 persones beneficiàries, el que suposa una taxa de 3,34 per cada 1.000 habitants. El municipi calderí es troba per darrere de Lliçà de Vall, Parets i Vallromanes, unes dades baixes per a la comarca, que disposa d'una taxa mitjana d'uns 8,64 i unes 1.835 prestacions socials, unes dades que van caient respecte al 2024, en què s'ha registrat una disminució del 12,45% en prop de 2.100 prestacions. Caldes ha rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà, una partida pressupostària que s'haurà de complementar amb fons municipals, però que ara per ara ja permeten realitzar els primers passos del projecte. Les obres es tracten d'un camí que travessa fent una bifurcació per remei amb el camí segregat dels Saulons, que després anirà en paral·lel a la C-59. Així ho ha anunciat l'alcalde Isidre Pineda al seu Instagram.
2: Hem rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà. Com i per on? Doncs pel remei, amb una bifurcació d'aquest camí segregat que després anirà paral·lel a la C-59. Uns diners que caldrà complementar amb pressupostos municipals, però que ens permeten començar a treballar ja el projecte per atendre una reivindicació que és històrica i que jo crec que doncs serà molt positiu per poder connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà.
1: Ara per ara, aquest ajut permet a l'Ajuntament començar a definir el traçat, parlar amb els propietaris dels terrenys afectats i calcular el cost total del projecte. Un petit pas que ajuda a finançar una part de les obres que tenen un cost més elevat que aquests 50.000 euros destinats a l'estudi. Ja està oberta la convocatòria de premis per a esportistes individuals locals corresponent a la temporada 2026. Fins al 15 de setembre, els sol·licitants poden presentar la seva instància a l'OAC o de manera telemàtica. Els premis s'adrecen a esportistes que compleixin diversos requisits, com ser esportista individual, major de 16 anys, empadronats a Caldes, haver participat en competicions oficials, podent acreditar resultats i no estar sancionat per motius disciplinaris o de dopatge. Uns ajuts que tenen com a finalitat oferir un recolzament econòmic per tal d'assolir la millora qualitativa en el rendiment esportiu, reconèixer la societat calderina i la promoció de forma turística de la vila arreu del món. Demà i demà passat, de 8:45 fins a les 2 del migdia, es podrà realitzar la inspecció tècnica de vehicles agrícoles a Caldes. Mitjançant una unitat mòbil instal·lada a recinte de la Torre Marimon, els vehicles agrícoles que hagin demanat cita prèvia poden passar la revisió. Es recorda presentar la documentació necessària com la targeta d'ITB, el permís de circulació i l'acreditació d'assegurança en vigor. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada que començarà amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. Les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 20 graus de matinada i una màxima que arribarà als 31 graus durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'un inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'un 20 graus i màximes que podran arribar als 32 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, però serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis del Vallès Oriental amb una cobertura més baixa de la renda garantida. El Centre d'Estudis del Vallès Oriental, l'Observatori, ha realitzat un estudi a partir de les dades elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a l'any 2025. La renda garantida és una prestació econòmica que assegura uns ingressos mínims a les persones i famílies que tenen pocs recursos. Concretament, a Caldes hi ha una mitjana de 62 persones beneficiàries, el que suposa una taxa de 3,34 per cada 1.000 habitants. El municipi calderí es troba per darrere de Lliçà de Vall, Parets i Vallromanes, unes dades baixes per a la comarca, que disposa d'una taxa mitjana d'uns 8,64 i unes 1.835 prestacions socials, unes dades que van caient respecte al 2024, en què s'ha registrat una disminució del 12,45% en prop de 2.100 prestacions. Caldes ha rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà, una partida pressupostària que s'haurà de complementar amb fons municipals, però que ara per ara ja permeten realitzar els primers passos del projecte. Les obres es tracten d'un camí que travessa fent una bifurcació per remei amb el camí segregat dels Saulons, que després anirà en paral·lel a la C-59. Així ho ha anunciat l'alcalde Isidre Pineda al seu Instagram.
2: Hem rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà. Com i per on? Doncs pel remei, amb una bifurcació d'aquest camí segregat que després anirà paral·lel a la C-59. Uns diners que caldrà complementar amb pressupostos municipals, però que ens permeten començar a treballar ja el projecte per atendre una reivindicació que és històrica i que jo crec que doncs serà molt positiu per poder connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà.
1: Ara per ara, aquest ajut permet a l'Ajuntament començar a definir el traçat, parlar amb els propietaris dels terrenys afectats i calcular el cost total del projecte. Un petit pas que ajuda a finançar una part de les obres que tenen un cost més elevat que aquests 50.000 euros destinats a l'estudi. Ja està oberta la convocatòria de premis per a esportistes individuals locals corresponent a la temporada 2026. Fins al 15 de setembre, els sol·licitants poden presentar la seva instància a l'OAC o de manera telemàtica. Els premis s'adrecen a esportistes que compleixin diversos requisits, com ser esportista individual, major de 16 anys, empadronats a Caldes, haver participat en competicions oficials, podent acreditar resultats i no estar sancionat per motius disciplinaris o de dopatge. Uns ajuts que tenen com a finalitat oferir un recolzament econòmic per tal d'assolir la millora qualitativa en el rendiment esportiu, reconèixer la societat calderina i la promoció de forma turística de la vila arreu del món. Demà i demà passat, de 8:45 fins a les 2 del migdia, es podrà realitzar la inspecció tècnica de vehicles agrícoles a Caldes. Mitjançant una unitat mòbil instal·lada a recinte de la Torre Marimon, els vehicles agrícoles que hagin demanat cita prèvia poden passar la revisió. Es recorda presentar la documentació necessària com la targeta d'ITB, el permís de circulació i l'acreditació d'assegurança en vigor. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada que començarà amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. Les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 20 graus de matinada i una màxima que arribarà als 31 graus durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'un inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'un 20 graus i màximes que podran arribar als 32 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, però serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
3: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest...

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis del Vallès Oriental amb una cobertura més baixa de la renda garantida. El Centre d'Estudis del Vallès Oriental, l'Observatori, ha realitzat un estudi a partir de les dades elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a l'any 2025. La renda garantida és una prestació econòmica que assegura uns ingressos mínims a les persones i famílies que tenen pocs recursos. Concretament, a Caldes hi ha una mitjana de 62 persones beneficiàries, el que suposa una taxa de 3.34 per cada 1.000 habitants. El municipi calderí es troba per darrere de Lliçà de Vall, Parets i Vallromanes, unes dades baixes per a la comarca, que disposa d'una taxa mitjana d'uns 8.64 i unes 1.835 prestacions socials. Unes dades que van caient respecte al 2024, en què s'ha registrat una disminució del 12,45% en prop de 2.100 prestacions. Caldes ha rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà, una partida pressupostària que s'haurà de complementar amb fons municipals, però que ara per ara ja permeten realitzar els primers passos del projecte. Les obres es tracten d'un camí que travessa fent una bifurcació per remei amb el camí segregat dels Saulons, que després anirà en paral·lel a la C-59. Així ho ha anunciat l'alcalde Isidre Pineda al seu Instagram.
2: Hem rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà. Com i per on? Doncs pel remei, amb una bifurcació d'aquest camí segregat que després anirà paral·lel a la C-59. Uns diners que caldrà complementar amb pressupostos municipals, però que ens permeten començar a treballar ja el projecte per atendre una reivindicació que és històrica i que jo crec que doncs serà molt positiu per poder connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà.
1: Ara per ara, aquest ajut permet a l'Ajuntament començar a definir el traçat, parlar amb els propietaris dels terrenys afectats i calcular el cost total del projecte. Un petit pas que ajuda a finançar una part de les obres que tenen un cost més elevat que aquests 50.000 euros destinats a l'estudi. Ja està oberta la convocatòria de premis per a esportistes individuals locals corresponent a la temporada 2026. Fins al 15 de setembre, els sol·licitants poden presentar la seva instància a l'OH o de manera telemàtica. Els premis s'adrecen a esportistes que compleixin diversos requisits, com ser esportista individual, major de 16 anys, empadronats a Caldes, haver participat en competicions oficials, podent acreditar resultats i no estar sancionat per motius disciplinaris o de dopatge. Uns ajuts que tenen com a finalitat oferir un recolzament econòmic per tal d'assolir la millora qualitativa en el rendiment esportiu, reconèixer la societat calderina i la promoció de forma turística de la vila arreu del món. Demà i demà passat, de 8:45 fins a les 2 del migdia, es podrà realitzar la inspecció tècnica de vehicles agrícoles a Caldes. Mitjançant una unitat mòbil instal·lada a recinte de la Torre Marimon, els vehicles agrícoles que hagin demanat cita prèvia poden passar la revisió. Es recorda presentar la documentació necessària com la targeta d'ITB, el permís de circulació i l'acreditació d'assegurança en vigor. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada que començarà amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. Les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 20 graus de matinada i una màxima que arribarà als 31 graus durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'un inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'un 20 graus i màximes que podran arribar als 32 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, però serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
3: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, la CIS de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
3: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis del Vallès Oriental amb una cobertura més baixa de la renda garantida. El Centre d'Estudis del Vallès Oriental, l'Observatori, ha realitzat un estudi a partir de les dades elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a l'any 2025. La renda garantida és una prestació econòmica que assegura uns ingressos mínims a les persones i famílies que tenen pocs recursos. Concretament, a Caldes hi ha una mitjana de 62 persones beneficiàries, el que suposa una taxa de 3.34 per cada 1.000 habitants. El municipi calderí es troba per darrere de Lliçà de Vall, Parets i Vallromanes, unes dades baixes per a la comarca, que disposa d'una taxa mitjana d'uns 8.64 i unes 1.835 prestacions socials. Unes dades que van caient respecte al 2024, en què s'ha registrat una disminució del 12,45% en prop de 2.100 prestacions. Caldes ha rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà, una partida pressupostària que s'haurà de complementar amb fons municipals, però que ara per ara ja permeten realitzar els primers passos del projecte. Les obres es tracten d'un camí que travessa fent una bifurcació per remei amb el camí segregat dels Saulons, que després anirà en paral·lel a la C-59. Així ho ha anunciat l'alcalde Isidre Pineda al seu Instagram.
2: Hem rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà. Com i per on? Doncs pel remei, amb una bifurcació d'aquest camí segregat que després anirà paral·lel a la C-59. Uns diners que caldrà complementar amb pressupostos municipals, però que ens permeten començar a treballar ja el projecte per atendre una reivindicació que és històrica i que jo crec que doncs serà molt positiu per poder connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà.
1: Ara per ara, aquest ajut permet a l'Ajuntament començar a definir el traçat, parlar amb els propietaris dels terrenys afectats i calcular el cost total del projecte, un petit pas que ajuda a finançar una part de les obres que tenen un cost més elevat que aquests 50.000 euros destinats a l'estudi. Ja està oberta la convocatòria de premis per a esportistes individuals locals corresponent a la temporada 2026. Fins al 15 de setembre, els sol·licitants poden presentar la seva instància a l'OH o de manera telemàtica. Els premis s'adrecen a esportistes que compleixin diversos requisits, com ser esportista individual, major de 16 anys, empadronats a Caldes, haver participat en competicions oficials, podent acreditar resultats i no estar sancionat per motius disciplinaris o de dopatge. Uns ajuts que tenen com a finalitat oferir un recolzament econòmic per tal d'assolir la millora qualitativa en el rendiment esportiu, reconèixer la societat calderina i la promoció de forma turística de la vila arreu del món. Demà i demà passat, de 8:45 fins a les 2 del migdia, es podrà realitzar la inspecció tècnica de vehicles agrícoles a Caldes. Mitjançant una unitat mòbil instal·lada a recinte de la Torre Marimon, els vehicles agrícoles que hagin demanat cita prèvia poden passar la revisió. Es recorda presentar la documentació necessària com la targeta d'ITB, el permís de circulació i l'acreditació d'assegurança en vigor. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada que començarà amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. Les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 20 graus de matinada i una màxima que arribarà als 31 graus durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'un inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran lleugerament més altes amb mínimes d'un 20 graus i màximes que podran arribar als 32 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, però serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis del Vallès Oriental amb una cobertura més baixa de la renda garantida. El Centre d'Estudis del Vallès Oriental, l'Observatori, ha realitzat un estudi a partir de les dades elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a l'any 2025. La renda garantida és una prestació econòmica que assegura uns ingressos mínims a les persones i famílies que tenen pocs recursos. Concretament, a Caldes hi ha una mitjana de 62 persones beneficiàries, el que suposa una taxa de 3,34 per cada 1.000 habitants. El municipi calderí es troba per darrere de Lliçà de Vall, Parets i Vallromanes, unes dades baixes per a la comarca, que disposa d'una taxa mitjana d'uns 8,64 i unes 1.835 prestacions socials, unes dades que van caient respecte al 2024, en què s'ha registrat una disminució del 12,45% en prop de 2.100 prestacions. Caldes ha rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà, una partida pressupostària que s'haurà de complementar amb fons municipals, però que ara per ara ja permeten realitzar els primers passos del projecte. Les obres es tracten d'un camí que travessa fent una bifurcació per remei amb el camí segregat dels Saulons, que després anirà en paral·lel a la C-59. Així ho ha anunciat l'alcalde Isidre Pineda al seu Instagram.
2: Hem rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà. Com i per on? Doncs pel remei, amb una bifurcació d'aquest camí segregat que després anirà paral·lel a la C-59. Uns diners que caldrà complementar amb pressupostos municipals, però que ens permeten començar a treballar ja el projecte per atendre una reivindicació que és històrica i que jo crec que doncs serà molt positiu per poder connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà.
1: Ara per ara, aquest ajut permet a l'Ajuntament començar a definir el traçat, parlar amb els propietaris dels terrenys afectats i calcular el cost total del projecte. Un petit pas que ajuda a finançar una part de les obres que tenen un cost més elevat que aquests 50.000 euros destinats a l'estudi. Ja està oberta la convocatòria de premis per a esportistes individuals locals corresponent a la temporada 2026. Fins al 15 de setembre, els sol·licitants poden presentar la seva instància a l'OAC o de manera telemàtica. Els premis s'adrecen a esportistes que compleixin diversos requisits, com ser esportista individual, major de 16 anys, empadronats a Caldes, haver participat en competicions oficials, podent acreditar resultats i no estar sancionat per motius disciplinaris o de dopatge. Uns ajuts que tenen com a finalitat oferir un recolzament econòmic per tal d'assolir la millora qualitativa en el rendiment esportiu, reconèixer la societat calderina i la promoció de forma turística de la vila arreu del món. Demà i demà passat, de 8:45 fins a les 14:00, es podrà realitzar la inspecció tècnica de vehicles agrícoles a Caldes. Mitjançant una unitat mòbil instal·lada a recinte de la Torre Marimon, els vehicles agrícoles que hagin demanat cita prèvia poden passar la revisió. Es recorda presentar la documentació necessària com la targeta d'ITB, el permís de circulació i l'acreditació d'assegurança en vigor. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada que començarà amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. Les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 20 graus de matinada i una màxima que arribarà als 31 graus durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'un inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'un 20 graus i màximes que podran arribar als 32 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, però serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
3: Fórmula CAT, una hora de la millor música en català. Un nou

0: desfullar-la. Després em poso el corrector de Maybelline Instant Age Rewind, que és barat i boníssim, i a més cobreix les ulleres com un miracle.
1: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i de la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a través de xarxes socials arran del crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments espanyols que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot està a punt per a la Setmana del Llibre en Català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Als esports, Marc Casador arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera, Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Marxa cedit fins a final de temporada.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables, i d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so avui amb nosaltres, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i 16 a la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i de racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roure.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
8: Es fa una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
0: I tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 2:15 de la nit es va rebre l'avís d'un intent d'un accident de trànsit, volíem dir. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar volcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos també investiguen un altre apunyalament, en aquest cas comès a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia catalana va rebre un avís cap a les 6 de la tarda ahir per una agressió davant de l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergència es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: I dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matí.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la una de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer de Sant Carles. Han arribat al lloc, els agents no hi han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants massiva a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu analitza el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui se celebra el Dia de Ceuta, justament, i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Vinguell, bon dia.
9: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
4: Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
9: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació.
0: Una de les concentracions de suport a les quals feies referència, Esther, i que estan previstes també a molts punts de Catalunya, és el cas, per exemple, de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
10: Una acció que parteix de la Crida Ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
11: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
10: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
12: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
10: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
0: En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions anunciades per aquest vespre.
13: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres similars. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser persones grans i infants, però els responsables de salut pública avisen la joventut que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
15: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
14: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
15: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
14: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Aquest matí han començat les proves de la selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Són unes proves que s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria d'inscrits, uns 7.600, són estudiants de batxillerat. 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
0: I com us dèiem, a partir de 2027, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer el mes de juliol per facilitar la matriculació de l'alumnat que es presenta a aquestes proves. A la demarcació de Girona s'hi examinen prop de 800 estudiants que aquest matí han començat les proves. Televisió de Girona, Marc Guibas.
16: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. n'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
17: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
18: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
17: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
16: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres, obrim plana econòmica. L'atur suma el mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany també té com a conseqüència la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
20: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
19: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
21: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
19: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginestes, el president de Pimec.
22: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i sobretot posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
19: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: El Consorci del Campus Clínic avala l'avanç del pla urbanístic i situa la nova Facultat de Farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de l'any 2032. Esplugues Televisió, Pau Garrido, bon dia.
23: Bon dia. Avui s'ha celebrat la reunió del Consell General a l'Espai Corbaró d'Esplugues de Llobregat, on s'ha enllestit l'avanç del pla director urbanístic, un projecte que vol transformar més de 69 hectàrees situades a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. S'han tractat temes com la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, que situarà Esplugues justament. Un projecte que, segons David Escudé, rector de la Universitat de Barcelona, és un pas molt beneficiós per a la ciutadania.
24: Per tant, tots els esforços que vagin amb la línia d'intentar ser molt més eficients en la gestió i en la generació de noves terapèutiques a la farmàcia hospitalària redundarà en un benefici col·lectiu indubtable.
23: Un pla que compta amb més de 380.000 metres quadrats destinats a assistència sanitària, investigació i docència. També es modificarà la mobilitat d'aquests municipis per facilitar el transport, tot amb l'objectiu de crear un model de ciutat més sostenible i, sobretot, molt més connectada.
0: Gràcies, Pau Garrido, des d'Esplugues Televisió, i ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Allà una trentena de municipis han aconseguit millorar en 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida que utilitza contenidors intel·ligents, uns contenidors que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
25: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees, i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
2: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
25: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
0: És moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys a Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. 10 dies plens d'activitats amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves, amb especial atenció enguany als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
5: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
4: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals

0: Sol·licitades torna amb aquesta proposta plena d'humor àcid i de crítica a l'auge de l'extrema dreta i a les guerres, com ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio.
1: El discurs de la dona que no ha donat a llum, llavors la llum la tenim a dins i aquesta llum doncs, ens il·lumina per crear, per estar a l'art.
0: Des d'ara i fins diumenge, 16 espectacles del FIT en la seva 13a edició.
2: I amb música arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera.
3: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
4: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de donar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
3: Avui a les 5 de la tarda l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. En un últim dia de mercat, el d'ahir, on l'Espanyol va anunciar l'arribada del defensa de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel, jugador de 30 anys que arriba cedit amb opció de compra.
5: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento también identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
3: A segona divisió, el davanter Agustín Costia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Precisament aquest vespre es decideix el títol de Copa Catalunya de Futbol amb la presència del Centre d'Esports Sabadell, que disputa la final contra el Barça Atlètic. Serà a la Nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
6: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
3: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenonis, que ha signat contracte temporal amb opcions a quedar-se fins a final de temporada. El director esportiu del club gironí és Fernando Sanemeterio.
7: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
3: I avui juguen el gran gruix de partits de la segona jornada de l'hoquei Lliga Catalana Plata Masculina. Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8.
9: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
8: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
3: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
8: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà 2 hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
8: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
3: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
1: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
4: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
5: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
4: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport abans als ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
1: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
4: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
1: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
4: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
1: En cultura, tot a punt per a la Setmana del Llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
4: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
1: Els esports, Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió, Joan Barberà.
6: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Se'n va fins a final de temporada.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades. Per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i de 16 la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
8: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
3: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
8: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
3: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. i no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
8: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
1: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
4: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
9: Es fa una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la celeritat amb la que s'han pogut fer ja les atencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
1: Tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
4: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 2:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidental circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
1: Els Mossos investiguen un altre apunyalament, en aquest cas a Arenys de Mar, al Maresme.
4: La policia va rebre un avís cap a les 6 de la tarda d'ahir per una agressió davant l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergències es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
1: Dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
4: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer Sant Carles. En arribar al lloc, els agents no han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt en sentit Besòs amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació amb aquests fets. No consten ferits de moment ni s'ha trobat cap arma de foc.
1: El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu està analitzant el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui, justament, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
5: És el moment de la cautela, de analizar en profunditat ese informe, esa informació i de conocer tots els detalls que se mencionen en esa pieza periodística i que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido màxima cautela.
10: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada per Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
11: Que el gobierno asuma sus responsabilidades, tanto las políticas como las judiciales. Las responsabilidades políticas solo señalan un camino. Es evidente que el gobierno, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
10: Feijo ha fet una crida a participar a les manifestacions d'aquesta tarda per donar suport a Ceuta.
1: Concentracions previstes també a molts punts a Catalunya. És el cas de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació que es viu a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
12: Una acció que parteix de la crida ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
13: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
12: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema No a la immigració defiende España, el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
14: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
12: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
1: A la mateixa línia s'hi ha referit el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions d'aquest vespre.
15: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
0: Notícies en xarxa.
1: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres semblants. Els col·lectius més vulnerables tornen a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
17: No sabem si és un efecte d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
16: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
17: Cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
16: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
1: Gairebé 3:15 aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
4: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria, uns 7.600, són estudiants de batxillerat i 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
1: I com us dèiem, a partir del 2027, del curs que ve, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer al juliol. L'objectiu, facilitar la matriculació universitària dels estudiants. A la demarcació de Girona, avui s'han començat a examinar prop de 800. Televisió de Girona, Marc Guives.
18: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
19: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
20: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
19: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
18: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Són 3:15, obrim pàgina econòmica. L'atur suma al mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany, com a novetat, és també conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primera, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
22: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
21: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
23: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
21: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginestes, el president de Pimec.
24: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
21: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
1: Ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, on una trentena de municipis han aconseguit millorar en només 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida amb contenidors intel·ligents, que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
25: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat, l'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
26: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
25: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
1: I és moment per a la cultura. A prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials que presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. Seran 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció, als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
5: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
3: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
1: Canviem de capital, de Barcelona a Tarragona. Les festes de Santa Tecla estaran marcades per l'aniversari dels gegants moros i també pel foc, perquè es commemoren 600 anys de foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraques. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Santa Tecla arrencarà el dia 15 amb la crida i s'allargarà, com sempre, fins al 24. Són 513 actes on la tradició, la música i la gastronomia s'estendran per tota la ciutat. La consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, ha donat protagonisme al paper de les entitats, tot recordant que enguany es commemoren 600 anys de foc festiu a Tarragona. Hi haurà actuacions extraordinàries del Ball de Diables i del Drac de Sant Roc.
7: No ens cansarem d'explicar que són les entitats realment al cor de la nostra festa. 600 anys de foc festiu, diables, arcàngels, dracs, víbries a la nostra festa deixaran ben segur moments inoblidables i irrepetibles a la Santa Tecla del 2026.
6: Sobre la polèmica de barraques, que no n'hi haurà, Sandra Ramos ha explicat que van oferir poder-les fer al Parc del Francolí, però que els organitzadors ho van rebutjar.
1: I moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió.
8: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
9: Bé, bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
8: A la tarda, l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. A la segona divisió, Agustín Kostia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Aquest vespre es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell i el Barça Atlètic es veuran les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
11: Hem de ser conscients de que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
8: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stonis, que ha signat un contracte temporal amb opcions de quedar-se fins a final de temporada. Escoltem el director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
27: Tras el infortunio de la lesión de Isaac,
0: El club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominicas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la ACB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
8: I avui es juguen el gran gruix de partits de la segona jornada. Hoquei Lliga Catalana Plata Masculina, Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. I avui no podem acabar aquest informatiu sense acomiadar el que ha estat el tècnic resident del programa durant una dècada, durant 10 anys, ni més ni menys, Ivan López. En nom de tot l'equip et volem agrair la boníssima feina, la professionalitat, la simpatia, la comprensió i sobretot l'empatia que ens has ofert en aquests anys. Et trobarem a faltar i et desitgem el millor en el nou projecte que inicies, el programa Rambla 54.
4: Has deixat el llistó molt alt, però també és veritat que ens deixes a molt bones mans. Gaudeix d'aquesta nova etapa que arranca dilluns, oi?
10: Dilluns a les 4 comencem el programa Rambla 54 i res, a veure com va aquesta nova etapa. Gràcies a vosaltres, la veritat és que és un honor, un plaer i estic, bueno, gràcies, molt agraït.
1: Home, han estat 10 anys al capdavant d'aquest informatiu, sí. T'has deixat la pell aquí.
10: Bueno, sí, clar, hem passat de tot, sí, pandèmies i tot. Sí, que sí, sí, hem estat aquí donant, bueno, fent el que hem pogut i, bueno, molt agraït.
4: Et trobarem a faltar.
10: I jo a vosaltres.
4: Però ens retrobarem.
10: Estic segur.
4: Aquí o en un altre lloc.
10: Gràcies.
1: Segur que ben aviat tornarem a estar junts en algun projecte i bé, en qualsevol cas, després de 10 anys era justícia fer-te aquest petit homenatge en un informatiu que no és habitual, però avui ens permetreu que diguem aquestes paraules, aquesta deferència al nostre gran Ivan López, al nostre tècnic resident i la benvinguda al Francesc Ávila, que es queda amb nosaltres, que quedem amb boníssimes mans, eh? Això queda claríssim a partir d'aquesta temporada. A tots vosaltres, els que ens escolteu, moltíssimes gràcies cada dia per fer-nos confiança i ens trobarem demà, com sempre, a partir de les 2 aquí a la xarxa.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 9:15 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Han trobat restes arqueològiques a les obres de millora de la C-59. El projecte conegut com a corredor BRCAT C-59 Riera de Caldes, per on ha de passar el carril bus i bici, s'ha topat amb unes restes a la zona d'accés de Can Valls, unes restes que pertanyen a un antic forn del segle XIX. Durant els treballs de control arqueològic es va observar un possible forn, amb el que semblava una bòbila de 6 arcs que no s'ha conservat, però que gràcies als arrencaments laterals es poden distingir. Dins la planta rectangular d'uns 5 metres i gairebé 3 metres de costat, s'han trobat materials recuperats que estan sent estudiats. Tot i això, s'ha pogut identificar l'accés en galeria de la paret sud, que podrà ser excavada i documentada parcialment. Així ho ha explicat l'arqueòleg a càrrec dels treballs, Antoni Florez, en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Bueno, és un forn bastant potent, perquè té una fundària de quasi 4 metres i entre 4 metres 20-30, és molt potent i fa 6 metres per 3. Llavors és un tipus de forn que estaria fet per el que seria per a cocció, ja sigui de ceràmica o de material constructiu. Tenia una graella amb 16 arrencaments que aguantaven la parrilla. Llavors nosaltres el que hem fet és buidar tota la runa i hem detectat això, que es va abandonar, es va col·lapsar, llavors es va tapar. Val. Llavors s'ha excavat tot, falta confirmar la cronologia. I ara està pendent de veure si volen musealitzar o qualsevol cosa.
1: Els treballs van començar el dia 20 d'abril després de la descoberta i actualment estan aturats per tal de poder garantir l'accés amb seguretat, ja que es va assolir una fundària de 4 metres i no han localitzat el fons de la cambra de combustió. Properament, entre setembre i octubre, esperen poder baixar i continuar descobrint de forma més manual i amb els mitjans de seguretat adients. Caldes és un dels municipis del Vallès Oriental amb una cobertura més baixa de la renda garantida. El Centre d'Estudis del Vallès Oriental, l'Observatori, ha realitzat un estudi a partir de les dades elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a l'any 2025. La renda garantida és una prestació econòmica que assegura uns ingressos mínims a les persones i famílies que tenen pocs recursos. Concretament, a Caldes hi ha una mitjana de 62 persones beneficiàries, el que suposa una taxa de 3,34 per cada 1.000 habitants. El municipi calderí es troba per darrere de Lliçà de Vall, Parets i Vallromanes, unes dades baixes per a la comarca que disposa d'una taxa mitjana de 8,64 i unes 1.835 prestacions socials, unes dades que van caient respecte al 2024 en què s'ha registrat una disminució del 12,45% amb prop de 2.100 prestacions. Ja està oberta la convocatòria de premis per a esportistes individuals locals corresponent a la temporada 2026. Fins al 15 de setembre, els sol·licitants poden presentar la seva instància a l'UAC o de manera telemàtica. Els premis s'adrecen a esportistes que compleixin diversos requisits, com ser esportista individual, major de 16 anys, empadronats a Caldes, haver participat en competicions oficials podent acreditar els resultats i no estar sancionat per motius disciplinaris o de dopatge, uns ajuts que tenen com a finalitat oferir un recolzament econòmic per tal d'assolir la millora qualitativa en el rendiment esportiu, reconèixer la societat calderina i la promoció de forma turística de la vila arreu del món. Aquest divendres comença la 13a edició del FanCon a Palau Solità i Plegamans. Des de divendres fins al diumenge, el Festival de Lleure Alternatiu se centra en els Escape Rooms, un festival que enguany divulga sobre els Escape Rooms i que tindrà sales tematitzades per viure diferents escapades i pensat per a diferents franges d'edat. A més, es mantenen els clàssics com la lluita lliure i l'autocinema amb una doble sessió de pel·lícules vintage. L'Ajuntament de Palau ha destinat una aportació econòmica d'uns 15.000 euros, cessió d'espais i més recursos per poder aconseguir fer una nova edició, una iniciativa que va néixer fa 13 anys i que suposa una important fita anual dins l'agenda cultural del municipi. Demà i demà passat, de 8:45 fins a les 2 del migdia, es podrà realitzar la inspecció tècnica de vehicles agrícoles a Caldes. Mitjançant una unitat mòbil instal·lada a recinte de la Torre Marimon, els vehicles agrícoles que hagin demanat cita prèvia poden passar la revisió. Es recorda presentar la documentació necessària com la targeta d'ITB, el permís de circulació i l'acreditació d'assegurança en vigor. I acabem amb el temps. Avui ha començat una jornada amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. Les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 20 graus de matinada i una màxima que arribarà als 31 graus durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'algun inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que podran arribar als 32 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, però serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
3: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Han trobat restes arqueològiques a les obres de millora de la C-59. El projecte conegut com a corredor BRCAT C-59 Riera de Caldes, per on ha de passar el carril bus i bici, s'ha topat amb unes restes a la zona d'accés de Can Valls, unes restes que pertanyen a un antic forn del segle XIX. Durant els treballs de control arqueològic es va observar un possible forn, amb el que semblava una bòbila de 6 arcs que no s'ha conservat, però que gràcies als arrencaments laterals es poden distingir. Dins la planta rectangular d'uns 5 metres i gairebé 3 metres de costat, s'han trobat materials recuperats que estan sent estudiats. Tot i això, s'ha pogut identificar l'accés en galeria de la paret sud, que podrà ser excavada i documentada parcialment. Així ho ha explicat l'arqueòleg a càrrec dels treballs, Antoni Florez, en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Bueno, és un forn bastant potent perquè té una fondària de quasi 4 metres i entre 4 metres 20-30, és molt potent i fa 6 metres per 3. Llavors és un tipus de forn que estaria fet per el que seria per a cocció, ja sigui de ceràmica o de material constructiu. Tenia una graella amb 16 arrencaments que aguantaven la parrilla. Llavors nosaltres el que hem fet és buidar tota la runa i hem detectat això, que es va abandonar, es va col·lapsar, llavors es va tapar. Val. Llavors s'ha excavat tot, falta confirmar la cronologia i ara està pendent de veure si volen musealitzar o qualsevol cosa.
1: Els treballs van començar el dia 20 d'abril després de la descoberta i actualment estan aturats per tal de poder garantir l'accés amb seguretat, ja que es va assolir una fondària de 4 metres i no han localitzat el fons de la cambra de combustió. Properament, entre setembre i octubre, esperen poder baixar i continuar descobrint de forma més manual i amb els mitjans de seguretat adients. Caldes és un dels municipis del Vallès Oriental amb una cobertura més baixa de la renda garantida. El Centre d'Estudis del Vallès Oriental, l'Observatori, ha realitzat un estudi a partir de les dades elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a l'any 2025. La renda garantida és una prestació econòmica que assegura uns ingressos mínims a les persones i famílies que tenen pocs recursos. Concretament, a Caldes hi ha una mitjana de 62 persones beneficiàries, el que suposa una taxa de 3.34 per cada 1.000 habitants. El municipi calderí es troba per darrere de Lliçà de Vall, Parets i Vallromanes, unes dades baixes per a la comarca que disposa d'una taxa mitjana de 8.64 i unes 1.835 prestacions socials, unes dades que van caient respecte al 2024 en què s'ha registrat una disminució del 12,45% amb prop de 2.100 prestacions. Ja està oberta la convocatòria de premis per a esportistes individuals locals corresponent a la temporada 2026. Fins al 15 de setembre, els sol·licitants poden presentar la seva instància a l'UAC o de manera telemàtica. Els premis s'adrecen a esportistes que compleixin diversos requisits, com ser esportista individual, major de 16 anys, empadronats a Caldes, haver participat en competicions oficials podent acreditar els resultats i no estar sancionat per motius disciplinaris o de dopatge, uns ajuts que tenen com a finalitat oferir un recolzament econòmic per tal d'assolir la millora qualitativa en el rendiment esportiu, reconèixer la societat calderina i la promoció de forma turística de la vila arreu del món. Aquest divendres comença la 13a edició del FanCon a Palau Solita i Plegamans. Des de divendres fins al diumenge, el Festival de Lleure Alternatiu se centra en els Escape Rooms, un festival que enguany divulga sobre els Escape Rooms i que tindrà sales tematitzades per viure diferents escapades i pensat per a diferents franges d'edat. A més, es mantenen els clàssics com la lluita lliure i l'autocinema amb una doble sessió de pel·lícules vintage. L'Ajuntament de Palau ha destinat una aportació econòmica d'uns 15.000 euros, cessió d'espais i més recursos per poder aconseguir fer una nova edició, una iniciativa que va néixer fa 13 anys i que suposa una important fita anual dins l'agenda cultural del municipi. Demà i demà passat, de 8:45 fins a les 14:00, es podrà realitzar la inspecció tècnica de vehicles agrícoles a Caldes. Mitjançant una unitat mòbil instal·lada a recinte de la Torre Marimon, els vehicles agrícoles que hagin demanat cita prèvia poden passar la revisió. Es recorda presentar la documentació necessària com la targeta d'ITB, el permís de circulació i l'acreditació d'assegurança en vigor. I acabem amb el temps. Avui ha començat una jornada amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. Les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 20 graus de matinada i una màxima que arribarà als 31 graus durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'algun inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que podran arribar als 32 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, però serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llambborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Han trobat restes arqueològiques a les obres de millora de la C-59. El projecte conegut com a corredor BRCAT C-59 Riera de Caldes, per on ha de passar el carril bus i bici, s'ha topat amb unes restes a la zona d'accés de Can Valls, unes restes que pertanyen a un antic forn del segle XIX. Durant els treballs de control arqueològic es va observar un possible forn, amb el que semblava una bòbila de 6 arcs que no s'ha conservat però que gràcies als arrencaments laterals es poden distingir. Dins la planta rectangular d'uns 5 metres i gairebé 3 metres de costat s'han trobat materials recuperats que estan sent estudiats. Tot i això, s'ha pogut identificar l'accés en galeria de la paret sud que podrà ser excavada i documentada parcialment. Així ho ha explicat l'arqueòleg a càrrec dels treballs, Antoni Florez, en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Bueno, és un forn bastant potent perquè té una fundària de quasi són 4 metres i entre 4 metres 20-30 és molt potent i fa 6 metres per 3. Llavors és un tipus de forn que estaria fet per el que seria per a cocció, ja sigui de ceràmica o de material constructiu. Tenia una graella amb 16 arrencaments que aguantaven la parrilla. Llavors nosaltres el que hem fet és buidar tota la runa i hem detectat això, que es va abandonar, es va col·lapsar, llavors es va tapar. Val. Llavors s'ha excavat tot, falta confirmar la cronologia, i ara està pendent de a veure si volen musealitzar o qualsevol cosa.
1: Els treballs van començar el dia 20 d'abril després de la descoberta i actualment estan aturats per tal de poder garantir l'accés amb seguretat, ja que es va assolir una fundària de 4 metres i no han localitzat el fons de la cambra de combustió. Properament, entre setembre i octubre, esperen poder baixar i continuar descobrint de forma més manual i amb els mitjans de seguretat adients. Caldes és un dels municipis del Vallès Oriental amb una cobertura més baixa de la renda garantida. El Centre d'Estudis del Vallès Oriental, l'Observatori, ha realitzat un estudi a partir de les dades elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a l'any 2025. La renda garantida és una prestació econòmica que assegura uns ingressos mínims a les persones i famílies que tenen pocs recursos. Concretament, a Caldes hi ha una mitjana de 62 persones beneficiàries, el que suposa una taxa de 3.34 per cada 1.000 habitants. El municipi calderí es troba per darrere de Lliçà de Vall, Parets i Vallromanes, unes dades baixes per a la comarca que disposa d'una taxa mitjana de 8.64 i unes 1.835 prestacions socials, unes dades que van caient respecte al 2024 en què s'ha registrat una disminució del 12,45% en prop de 2.100 prestacions. Ja està oberta la convocatòria de premis per a esportistes individuals locals corresponent a la temporada 2026. Fins al 15 de setembre, els sol·licitants poden presentar la seva instància a l'UAC o de manera telemàtica. Els premis s'adrecen a esportistes que compleixin diversos requisits, com ser esportista individual, major de 16 anys, empadronats a Caldes, haver participat en competicions oficials podent acreditar els resultats i no estar sancionat per motius disciplinaris o de dopatge, uns ajuts que tenen com a finalitat oferir un recolzament econòmic per tal d'assolir la millora qualitativa en el rendiment esportiu, reconèixer la societat calderina i la promoció de forma turística de la vila arreu del món. Aquest divendres comença la 13a edició del FanCon a Palau Solità i Plegamans. Des de divendres fins al diumenge, el Festival de Lleure Alternatiu se centra en els Escape Rooms, un festival que enguany divulga sobre els Escape Rooms i que tindrà sales tematitzades per viure diferents escapades i pensat per a diferents franges d'edat. A més, es mantenen els clàssics com la lluita lliure i l'autocinema amb una doble sessió de pel·lícules vintage. L'Ajuntament de Palau ha destinat una aportació econòmica d'uns 15.000 euros, cessió d'espais i més recursos per poder aconseguir fer una nova edició, una iniciativa que va néixer fa 13 anys i que suposa una important fita anual dins l'agenda cultural del municipi. Demà i demà passat, de 8:45 fins a les 2 del migdia, es podrà realitzar la inspecció tècnica de vehicles agrícoles a Caldes. Mitjançant una unitat mòbil instal·lada a recinte de la Torre Marimon, els vehicles agrícoles que hagin demanat cita prèvia poden passar la revisió. Es recorda presentar la documentació necessària com la targeta d'ITV, el permís de circulació i l'acreditació d'assegurança en vigor. I acabem amb el temps. Avui ha començat una jornada amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. Les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 20 graus de matinada i una màxima que arribarà als 31 graus durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'algun inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que podran arribar als 32 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, però serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia.
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Han trobat restes arqueològiques a les obres de millora de la C-59. El projecte conegut com a corredor BRCAT C-59 Riera de Caldes, per on ha de passar el carril bus i bici, s'ha topat amb unes restes a la zona d'accés de Can Valls, unes restes que pertanyen a un antic forn del segle XIX. Durant els treballs de control arqueològic es va observar un possible forn, amb el que semblava una bòbila de 6 arcs que no s'ha conservat, però que gràcies als arrencaments laterals es poden distingir. Dins la planta rectangular d'uns 5 metres i gairebé 3 metres de costat, s'han trobat materials recuperats que estan sent estudiats. Tot i això, s'ha pogut identificar l'accés en galeria de la paret sud, que podrà ser excavada i documentada parcialment. Així ho ha explicat l'arqueòleg a càrrec dels treballs, Antoni Florez, en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Bueno, és un forn bastant potent perquè té una fondària de quasi 4 metres i entre 4 metres 20-30 és molt potent i fa 6 metres per 3. Llavors és un tipus de forn que estaria fet per el que seria per a cocció, ja sigui de ceràmica o de material constructiu. Tenia una graella amb 16 arrencaments que aguantaven la parrilla. Llavors nosaltres el que hem fet és buidar tota la runa i hem detectat això, que es va abandonar, es va col·lapsar, llavors es va tapar. Val. Llavors s'ha excavat tot, falta confirmar la cronologia i ara està pendent de veure si volen musealitzar o qualsevol cosa.
1: Els treballs van començar el dia 20 d'abril després de la descoberta i actualment estan aturats per tal de poder garantir accés amb seguretat, ja que es va assolir una fondària de 4 metres i no han localitzat el fons de la cambra de combustió. Properament, entre setembre i octubre, esperen poder baixar i continuar descobrint de forma més manual i amb els mitjans de seguretat adients. Caldes és un dels municipis del Vallès Oriental amb una cobertura més baixa de la renda garantida. El Centre d'Estudis del Vallès Oriental, l'Observatori, ha realitzat un estudi a partir de les dades elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a l'any 2025. La renda garantida és una prestació econòmica que assegura uns ingressos mínims a les persones i famílies que tenen pocs recursos. Concretament, a Caldes hi ha una mitjana de 62 persones beneficiàries, el que suposa una taxa de 3.34 per cada 1.000 habitants. El municipi calderí es troba per darrere de Lliçà de Vall, Parets i Vallromanes, unes dades baixes per a la comarca que disposa d'una taxa mitjana de 8.64 i unes 1.835 prestacions socials, unes dades que van caient respecte al 2024 en què s'ha registrat una disminució del 12,45% en prop de 2.100 prestacions. Ja està oberta la convocatòria de premis per a esportistes individuals locals corresponent a la temporada 2026. Fins al 15 de setembre, els sol·licitants poden presentar la seva instància a l'UAC o de manera telemàtica. Els premis s'adrecen a esportistes que compleixin diversos requisits com ser esportista individual, major de 16 anys, empadronats a Caldes, haver participat en competicions oficials podent acreditar els resultats i no estar sancionat per motius disciplinaris o de dopatge, uns ajuts que tenen com a finalitat oferir un recolzament econòmic per tal d'assolir la millora qualitativa en el rendiment esportiu, reconèixer la societat calderina i la promoció de forma turística de la vila arreu del món. Aquest divendres comença la 13a edició del FanCon a Palau Solità i Plegamans. Des de divendres fins al diumenge, el Festival de Lleure Alternatiu se centra en els Escape Rooms, un festival que enguany divulga sobre els Escape Rooms i que tindrà sales tematitzades per viure diferents escapades i pensat per a diferents franges d'edat. A més, es mantenen els clàssics com la lluita lliure i l'autocinema amb una doble sessió de pel·lícules vintage. L'Ajuntament de Palau ha destinat una aportació econòmica d'uns 15.000 euros, cessió d'espais i més recursos per poder aconseguir fer una nova edició, una iniciativa que va néixer fa 13 anys i que suposa una important fita anual dins l'agenda cultural del municipi. demà i demà passat, de 8:45 fins a les 14:00, es podrà realitzar la inspecció tècnica de vehicles agrícoles a Caldes. Mitjançant una unitat mòbil instal·lada a recinte de la Torre Marimon, els vehicles agrícoles que hagin demanat cita prèvia poden passar la revisió. Es recorda presentar la documentació necessària com la targeta d'ITB, el permís de circulació i l'acreditació d'assegurança en vigor. I acabem amb el temps. Avui ha començat una jornada amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. Les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 20 graus de matinada i una màxima que arribarà als 31 graus durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'algun inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que podran arribar als 32 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, però serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
3: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Han trobat restes arqueològiques a les obres de millora de la C-59. El projecte conegut com a corredor BRCAT C-59 Riera de Caldes, per on ha de passar el carril bus i bici, s'ha topat amb unes restes a la zona d'accés de Can Valls, unes restes que pertanyen a un antic forn del segle XIX. Durant els treballs de control arqueològic es va observar un possible forn, amb el que semblava una bòbila de 6 arcs que no s'ha conservat, però que gràcies als arrencaments laterals es poden distingir. Dins la planta rectangular d'uns 5 metres i gairebé 3 metres de costat, s'han trobat materials recuperats que estan sent estudiats. Tot i això, s'ha pogut identificar l'accés en galeria de la paret sud, que podrà ser excavada i documentada parcialment. Així ho ha explicat l'arqueòleg a càrrec dels treballs, Antoni Florez, en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Bueno, és un fort bastant potent, perquè té una fundària de quasi són 4 metres i entre 4 metres 20-30, és molt potent i fa 6 metres per 3. Llavors és un tipus de forn que estaria fet per el que seria per a cocció, ja sigui de ceràmica o de material constructiu. Tenia una graella amb 16 arrencaments que aguantaven la parrilla. Llavors nosaltres el que hem fet és buidar tota la runa i hem detectat això, que es va abandonar, es va col·lapsar, llavors es va tapar. Val. Llavors s'ha excavat tot, falta confirmar la cronologia. I ara està pendent de a veure si volen musealitzar o qualsevol cosa.
1: Els treballs van començar el dia 20 d'abril després de la descoberta i actualment estan aturats per tal de poder garantir accés amb seguretat, ja que es va assolir una fondària de 4 metres i no han localitzat el fons de la cambra de combustió. Properament, entre setembre i octubre, esperen poder baixar i continuar descobrint de forma més manual i amb els mitjans de seguretat adients. Caldes és un dels municipis del Vallès Oriental amb una cobertura més baixa de la renda garantida. El Centre d'Estudis del Vallès Oriental, l'Observatori, ha realitzat un estudi a partir de les dades elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a l'any 2025. La renda garantida és una prestació econòmica que assegura uns ingressos mínims a les persones i famílies que tenen pocs recursos. Concretament, a Caldes hi ha una mitjana de 62 persones beneficiàries, el que suposa una taxa de 3.34 per cada 1.000 habitants. El municipi calderí es troba per darrere de Lliçà de Vall, Parets i Vallromanes, unes dades baixes per a la comarca que disposa d'una taxa mitjana de 8.64 i unes 1.835 prestacions socials, unes dades que van caient respecte al 2024 en què s'ha registrat una disminució del 12,45% amb prop de 2.100 prestacions. Ja està oberta la convocatòria de premis per a esportistes individuals locals corresponent a la temporada 2026. Fins al 15 de setembre, els sol·licitants poden presentar la seva instància a l'UAC o de manera telemàtica. Els premis s'adrecen a esportistes que compleixin diversos requisits com ser esportista individual, major de 16 anys, empadronats a Caldes, haver participat en competicions oficials podent acreditar els resultats i no estar sancionat per motius disciplinaris o de dopatge, uns ajuts que tenen com a finalitat oferir un recolzament econòmic per tal d'assolir la millora qualitativa en el rendiment esportiu, reconèixer la societat calderina i la promoció de forma turística de la vila arreu del món. Aquest divendres comença la 13a edició del FanCon a Palau-Solità i Plegamans. Des de divendres fins al diumenge, el Festival de Lleure Alternatiu se centra en els Escape Rooms, un festival que enguany divulga sobre els Escape Rooms i que tindrà sales tematitzades per viure diferents escapades i pensat per a diferents franges d'edat. A més, es mantenen els clàssics com la lluita lliure i l'autocinema amb una doble sessió de pel·lícules vintage. L'Ajuntament de Palau ha destinat una aportació econòmica d'uns 15.000 euros, cessió d'espais i més recursos per poder aconseguir fer una nova edició, una iniciativa que va néixer fa 13 anys i que suposa una important fita anual dins l'agenda cultural del municipi. Demà i demà passat, de 8:45 fins a les 2 del migdia, es podrà realitzar la inspecció tècnica de vehicles agrícoles a Caldes. Mitjançant una unitat mòbil instal·lada a recinte de la Torre Marimon, els vehicles agrícoles que hagin demanat cita prèvia poden passar la revisió. Es recorda presentar la documentació necessària com la targeta d'ITB, el permís de circulació i l'acreditació d'assegurança en vigor. I acabem amb el temps. Avui ha començat una jornada amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. Les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 20 graus de matinada i una màxima que arribarà als 31 graus durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'algun inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que podran arribar als 32 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, però serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
3: Bon dia, fogoses! Avui he sentit per primera vegada les oronetes. Això què vol dir? Que arriba la primavera i si arriba la primavera la sang altera. Però a part d'alterar la sang, avui el que he fet és rellegir la ginecòloga americana Christiane Northrup. Us en recordeu d'aquella que ens va parlar l'Anna Freixas? Ella diu que quan les idees, que són una part molt important i poderosa de la nostra transformació, es remarquen, es repeteixen un temps suficient i amb freqüència, es converteixen en una creença i aquesta creença es converteix llavors en la nostra biologia. I és ben bé cert, és com el que fan alguns polítics, oi? Que repeteixen una mentida rere l'altra sempre fins convertir-la en una veritat. I això, si ho apliquem en pensar positivament en la menopausa i l'envelliment, com ens la presenta, per exemple, la medicina oriental, allò de la segona primavera, ens adonem que, per exemple, les manifestacions dels desequilibris hormonals baixen clarament. Increïble, oi? Però cert, mireu, si a Occident hi ha un 85% de dones que presenten símptomes al principi de la menopausa, al Japó només un 15% de les dones presenten aquests mateixos símptomes. Per tant, diríem que la idea pot crear el problema i el canvi de la mirada ens podria donar la solució. També cal dir que una dieta rica en soja ajuda. Per això, fogots, estem convençudes de que no tot és hormona, que hem d'aprendre a escoltar el nostre cos, a interpretar-lo, a rellegir d'una altra manera els canvis, a difondre alternatives que ens ajudin a equilibrar-nos per gaudir de l'oportunitat d'aquesta segona primavera, convertir-nos realment en les dones que volem ser i no en les que volen que ens convertim. Hem de lluitar contra els missatges que parlen d'una menopausa com un problema i no pas com una oportunitat de creixement personal. Hem de ser clares i contundents i dir no a tot allò que ens vol fer creure que les dones passem de ser un avantatge evolutiu a un problema sanitari. Equilibrar els nostres estats emocionals, físics i personals és el camí per trobar la via cap a la salut integral. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
4: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
3: Doncs per parlar de tot això de la salut integral tenim avui a la doctora Luciana Bergamachi, que és ginecòloga especialitzada en menopausa i ginecologia regenerativa, amb més de 20 anys d'experiència. És experta en hormonoteràpia, làser vaginal, en l'acompanyament integral de la salut de la dona. Així mateix, és experta també en menopausa per l'Associació Espanyola per l'Estudi de la Menopausa i compta amb la formació especialitzada en ginecologia i estètica funcional i cirurgia genital cosmètica de la dona per la Universitat de Barcelona. Actualment és la directora ginecològica al Centre Màxima de Barcelona. Buenas tardes, Luciana. Bona tarda, Luciana. Com anem?
5: Hola, buenas tardes a ti y a todos. Un placer estar con vosotros en Sufoc, que me hace muchísima ilusión.
3: Fogots.
5: Fogots.
3: Sufocs, m'encanta. Sufocs. Ha fet una traducció directa meravellosa.
5: Exacte. Fogots. Fogots. Perdó. a tots els catalans.
3: Mira, abans de res, una primera pregunta, perquè llegint el teu currículum hem vist que tu ets experta en cirurgia cosmètica ginecològica. Yeah. Què és això de la cirurgia cosmètica ginecològica?
5: Bueno, a ver, eso tiene muchos bemoles. Esta es una formación muy integral. El nombre yo creo que no explica lo que realmente hacemos, porque no hacemos solamente la parte quirúrgica, la parte de cirugía. Pero bueno, para centrarnos un poco, sí, es verdad que hay una parte que es quirúrgica, que puede ser quirúrgica, una cirugía, que generalmente es de tipo funcional. Funcional significa para devolver al órgano su función.
3: Ajá.
5: ¿Vale? Pues por los partos, la edad, el sobrepeso, la disminución del colágeno, etcétera, etcétera, los tejidos de la zona genital pueden sufrir cambios y estos cambios pueden dar síntomas. Por ejemplo, una incontinencia de orina.
3: Ajá.
5: O por ejemplo, un prolapso.
3: El prolapso es cuando...
5: Cuando los órganos bajan.
3: Cauen cap enfora, ¿no? Es allò que sería como una mena de cavall, ¿no?
5: Exactamente.
3: Queda lleig, pero es así.
5: Claro, todos estos síntomas, todas estas patologías, enfermedades, hacen que tengamos síntomas que son muy molestos y que afectan nuestra calidad de vida. Entonces, este tipo de cirugía sería lo que llamamos una cirugía funcional. Luego hay un apartado que son cirugías de tipo estético. Pues puede existir una persona que por una cuestión estética necesite o requiera mejorar sus genitales, sobre todo la parte externa. Y en este tipo de especialidad también se aprende a hacer este tipo de cirugías, ¿vale? Más bien de tipo estético satisfactivo. Pero las que nos dedicamos a menopausia, sobre todo, nos dedicamos a la parte de funcionalidad. Y no solamente quirúrgica, o sea, no solamente a través de una cirugía, sino también a través de diferentes técnicas que llamamos regenerativas, que intentamos volver a los tejidos a que tengan sus características normales, pero no con una cirugía. Por ejemplo, puede ser un láser.
3: Vale, però d'això en parlarem.
5: És otro
3: que
5: tema.
3: Si no, se m'adalanten. És que tenim unes convidades meravelloses. Saben tant del que saben que elles soles fan el programa. Dic, jo les deixo i que parlin.
5: Abans bueno, tu pregunta. Que...
3: Anem per feina. Quins són els senyals més freqüents, i dic senyals, mira que dic senyals i no símptomes, senyals més comuns i freqüents a la menopausa, quan venen a la teva consulta?
5: Bueno, claro, el gran tema es que la menopausia es un proceso. Por eso me encanta llamarlo la transición menopáusica. Por lo tanto, ahí las señales pueden ser diversas, porque hay mujeres que tienen señales muy pronto y muy evidentes, y hay mujeres que tienen pocas señales y que la primera señal va a ser cuando la regla empieza a fallar. Tanto sea porque viene más seguido, porque viene más cantidad, o porque no viene. O porque aparecen las dos cosas a la vez, que esto también es muy frecuente.
3: O sea, que viene y que viene y no va.
5: Exacto. Vale. Que viene cuando tiene ganas de venir. Y generalmente coincide cuando tenemos un evento, vacaciones...
3: Això sempre ens ha passat des de jovenetes, Qui no recorda aquelles festes i de dir, no he portat res, pam, patapam.
5: Ahí mismo. Igual, es que somos como unas segundas adolescentes. Lo mismo que hemos vivido en la adolescencia se reproduce en esta transición.
3: Veus que maco això.
5: Y te acuerdas y todo, Y lo tienes allí muy presente. Pues esto puede ser una primera señal. Pero hay mujeres que tienen señales antes o diferentes. Por ejemplo, el tema del sueño. Y esto puede ser una constante desde inclusive cuando todavía estos ciclos son regulares, que tienes más dificultad para dormir, sobre todo no para quedarte dormida, sino que te despiertas, que el sueño es más ligero, reparador. Esto suele ser bastante una señal relativamente temprana. Y otra cosa relativamente temprana y que nos molesta un montón es el tema del cambio corporal.
3: Ami, que és aquells quilos, els quilos aquells que agafes, per exemple.
5: Sí, i que se ponen com por aquí, que nos encanta,
3: aquesta faixa,
5: no?
3: Aquesta faixa, aquí. El abdominal que dius, això no hi era ahir.
5: Exactament.
3: Ahir no hi era i no he menjat tants cigrons.
5: I el tema és este, que generalmente todas coincidimos en lo mismo. Hago lo mismo que antes y ahora no me funciona.
3: Exacte, és a dir, deixo de menjar, menjo dos trossos d'enciam, com la cançó dels nens. Un trosset d'enciam i una mica de carn i me cojo allò, 10 quilos per mi, no?
5: Exactamente. O te mueres de hambre toda la semana, el fin de semana, pues...
3: Prens una cerveseta i una oliva i ya estás ya com está. Embarassada.
5: Exacto, ¿no? Ya lo tienes allí bien puesto. Y esto nos da mucha rabia. Y suelen ser estas primeras señales de que... de que estamos cambiando, de que hay algo en nuestro organismo que está cambiando nuestro cuerpo, ¿no? Esto suele ser bastante, bastante común.
3: I per què parlem, doctora, de fases, d'etapes de la menopausa? Ara es parla de perimenopàusia, postmenopausa, intramenopausa, menopausa, que dius, jo ja no sé on estic. No, no sé si estic a davant, al darrere, estic sortint, m'he quedat, he entrat en barrena. Per què parlem d'etapes? Hi ha símptomes o signes diferents?
5: Bueno, hay cosas que son características, es verdad, de cada etapa, pero insisto, es una transición. Y como a los médicos nos encanta poner las cosas en casillas, creo que lo liamos bastante, ¿vale?
3: Sí.
5: Y se complica demasiado. Pero para tenerlo fácil, venga, al final es todo lo que está antes, ¿vale? Que a mí me gusta llamarlo la transición, ahí vamos, vamos, vamos, está haciendo la transición. La menopausia, que sería el día de la última regla, y ya está, no tiene más. Y todo lo que está a partir de ahí es posmenopausia,
3: ¿sí?
5: Porque ya hemos pasado el último día de la última regla.
3: Vale.
5: Claro, los síntomas diferentes son que a la posmenopausia ya no tenemos regla y que a la transición menopáusica tenemos estos ciclos irregulares bailando. Y generalmente solemos tener más síntomas o encontrarnos un poco, bueno, como todos los cambios, ¿sabes? Una vez que al final los humanos tenemos lo que llamamos la resiliencia, ¿no?
3: Ajá.
5: Que nos acostumbramos a todo.
3: Ajá.
5: Pero hasta que llega el momento que entramos en ese flow de que nos acostumbramos, pues tenemos que llegar hasta ahí.
3: Per tant, diríem que la part més feixuga, més dura d'aquesta transició és la perimenopausa i la menopausa, fins a arribar a la menopausa. Llavors,
5: sí,
3: a la postmenopausa ja arriba la bonança.
5: Exactamente.
3: Bueno.
5: Un poco más de estabilidad. Pero es verdad que hay mujeres que les cuesta más entrar en esta estabilidad, tanto ya sea del peso emocional, de disminución de sofocos, etcétera, que puede llevar unos años más. O sea que esta transición se puede alargar una vez que ya todavía no tenemos reglas, pero se alarga un poco más.
3: Vale.
5: Pero básicamente
3: Los
5: nombres no son tan importantes. Lo importante es saber que estamos en esta transición.
3: Sí, lo que pasa es que a vegades quan vas al metge i tu li expliques, és que em passa això, em fa mal o altre, a vegades és molt difícil bestriar el que és normal
5: total
3: del que no és. Com ho fem, doctora? Perquè l'altre dia em deia una amiga, té la menstruació cada 28 dies, en canvi, els pits li fan un mal d'arribar a urgències i els té com els, perdó, té els mugrons com si fossin un diamant.
5: Yeah. Eso es muy frecuente también.
3: També?
5: No sí, me sí, digues. Es que hay una lista así de síntomas.
3: És enorme. Però com ho bestriem? La normalitat de la no normalitat? Perquè hi han hagut convidades aquí que han anat al metge i els hi han dit, això, pren-te una copeta de vi i se't passa, dius, no, home, no. Com ho fem, doctora?
5: Complicado. Es complicado. Es verdad que ya a esta altura de la vida tenemos una ventaja, que conocemos nuestro cuerpo. Y si yo hay algo que noto que afecta a mi calidad de vida o que yo considero que no es normal, yo creo que me merezco una atención médica.
3: Ja ho ha dit vostè, em mereixo.
5: Sí,
3: aquesta
5: totalmente.
3: És la paraula.
5: Porque muchas veces las mujeres hemos estado como infravaloradas, sobre todo nuestros síntomas, ¿no? O sea, ¿qué persona aguanta un dolor cada mes? Generalmente cuando un paciente cualquiera, se rompió el brazo, no sé, con lo que fuera, y tiene dolor, tratamos el dolor. Pero parece que el dolor de la mujer no existe. Y con esto lo trasladamos a cualquier otro síntoma de la menopausia. La menopausia no es una enfermedad, pero uno, puede afectar nuestra calidad de vida. Y cuando afecta la calidad de vida, hay que hacer algo. Yo no digo que sea un tratamiento médico, ni que haya una medicación, pero significa que hay que hacer algo. Y segundo, que cuando los síntomas son importantes, intensos, frecuentes o me preocupan, hay que descartar una enfermedad, porque podemos tener menopausia y podemos tener además otra cosa.
3: Claro.
5: Una cosa no invalida a la otra. Es un momento de la vida como cualquier otro. Como nos enfermamos antes, nos podemos enfermar después o nos podemos enfermar en esa transición. Por lo tanto, merecemos una atención.
3: El que passa és que la menopausa ha sigut una mica el cul de sac o el sac on han anat a parar moltes coses.
5: Cajón desastre, no?
3: Sí, és un calaix desastre, no? És això, que hi ha botons, que no sé què. Pues a la menopausa hi ha des del fogot passant per les ulleres de la presbícia.
5: Total.
3: Fins a la diverticulitis. Vull dir, vas triar això. és el que se'ns fa complicat. I a més, com hem pogut saber amb moltes convidades que hem tingut, i vostè segurament ens donarà la raó, hi ha molts metges que banalitzen.
5: Totalmente.
3: ¿No? Totalmente. Al fet de la...
5: Sí, los primeros culpables, yo hago mi culpa siempre, ¿eh? Porque los primeros culpables somos nosotros, los médicos, que hemos infravalorado lo que significa para una mujer en esta transición de una etapa a la otra. Y lo que significa para la vida futura, porque aparte es un momento de la vida donde, yo digo, tenemos una suerte de tener la menopausia al final, aunque tenga todos los miles de síntomas y podamos estar muy mal. Tenemos una señal de alarma, y esa señal de alarma, como en todo en la vida, cualquier crisis, lo podemos utilizar de manera positiva. Y eso significa que mi cuerpo me está diciendo, lo que estamos haciendo ahora no funciona más. Por lo tanto, tenemos que hacer otra cosa. Y es una oportunidad de cambio impresionante que va a determinar cómo vamos a vivir todos esos muchísimos años que nos quedan.
3: Unos 30 años, ¿no? Parlen ya, ahora, o más.
5: O més,
3: dels
5: 50, ojalá.
3: Als 80, ara parlen de que l'esperança de vida s'ha allargat fins als 90. Sí, això ho diu la Christiane Northrup, no? Diu que la menopausa és la porta que ens obre i ens deixa senyaletes per tal de començar a cuidar-nos. I és que la dona, malgrat que acudim molt al metge, ens cuidem poc.
5: Todos, en general, yo creo que el estilo de vida que tenemos hoy en día en nuestras sociedades industrializadas y desarrolladas nos lleva a que la prevención ha pasado a un segundo plano, y hoy cada vez más médicos y cada vez más la sociedad está pidiendo por una prevención, porque ahora durante todo, y por suerte, la medicina ha aprendido a curar muchas enfermedades, pero nos hemos olvidado de prevenirlas. ¿Vale? Y ahí está el kit. Hoy sabemos curar, ¿no? Podemos curar o tratar una diabetes, podemos tratar una hipertensión, podemos tratar el colesterol, podemos tratar hasta un infarto que está ahí infartado, pero lo ideal sería prevenir todas estas cosas, que no llegue ese momento donde hay que intervenir de esta manera. Y esto se ha banalizado. La prevención ha dejado de ser un tema médico, es como un tema de gente que no se dedica a medicina.
3: Exacto, eso le anava a dir. Hi ha molt intrusisme amb l'aspecte preventiu, ¿no?
5: Y totalmente son cosas que se tienen que estudiar seriamente y realmente demostrar qué cosas sirven y qué cosas no sirven, porque bueno, en todo, siempre cuando abrimos un melón, ¿no? Hay mucho ruido. Y dentro de ese ruido, pues hay que saber discernir las cosas que realmente nos sirven y que sirven para nuestra prevención. Y la menopausia es una oportunidad que tenemos las mujeres de tomar las riendas de esa prevención de salud para nuestro futuro.
3: És curiós que vostè em diu que fa un mea culpa com a metge, perquè actualment tu vas i la majoria de ginecòlogues són dones, o moltes d'elles són dones, i en canvi segueixes trobant-te moltes vegades la mateixa sensació de doctora, no m'està entenent, o doctora, no m'està escoltant. No? Sí. És curiós, perquè la doctora, si Déu vol, tindrà aquesta menopausa, hauria de ser gairebé, no?, per compliment obligat, no?
5: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí ha habido dos cosas. Uno, que durante muchos, muchos años el tema de menopausia dentro de la ginecología ha sido olvidado, no se ha enseñado en la especialidad. Todo lo que es manejo hormonal ha sido totalmente relegado porque nos dedicamos a enfermedades muy importantes, ¿vale? Todos quieren operar, todos quieren curar un cáncer, todos quieren hacer un parto bien hecho. Y todo lo que es hormonal, consulta, hablar, entender, la empatía con los pacientes se ha dejado de lado. Hoy, por suerte, esta corriente está cambiando porque empezamos a volver a ver a las personas como una unidad. Pues probablemente la misma señora no va a tener los mismos síntomas si está sentada en una oficina, si tiene que dar una conferencia o si está en una panadería en el horno, ¿vale? Okay. Sus síntomas van a ser diferentes. Seguro que su queja va a ser distinta, porque percibe síntomas más importantes dependiendo de lo que está haciendo. La ejecutiva dirá que tiene niebla mental, que no se puede concentrar. La señora de la panadería dirá que tiene muchos sofocos. Y la persona que tiene que dar una conferència dirà que tiene sudoraciones y que no puede estar delante del público.
3: Perquè el que sí que veiem, doctora, és que som les mateixes dones, ens fa vergonya plantejar segons quins símptomes, no? O signes. És a dir, no em puc posar aquesta samarreta perquè m'estic deixant els mugrons del mal que em fa, queda com fatal. O,
5: Se m'escapa el pipi.
3: Sí, això, no? Dius, no em feu riure, que se m'aniran les gotetes, no? No, no.

0: al efecto que tiene la actividad física para prevenir enfermedades neurológicas como la demencia y el Parkinson, ¿vale?
1: Vale.
0: Ejercicio, todos y el que nos guste. Lo ideal sería combinar y poder hacer ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos, además de movernos cada día. Otra cosa súper importante, el sueño, que eso se nos altera mucho la menopausia. Por eso digo que todas estas cosas, esas señales que nos pasan ahora, ojo, porque esto nos va a decir cómo vamos a vivir el resto de nuestros años y los riesgos de determinadas enfermedades que tendremos. El sueño es un tema súper importante. Es verdad que el sueño durante la vida cambia, no es lo mismo, pero tu señal de alarma tiene que ser cuando yo me levanto por la mañana, ¿cómo me encuentro? He
1: Cansada.
0: descansado, exacto. Esto no va bien. Ahora, claro, si estoy cansada porque me he ido de cena, me he acostado a las 2 de la mañana y me suena el despertador a las 7, pues sí,
1: Vale, eso sería
0: normal.
1: entre mala normalidad,
0: Exactamente.
1: sí.
0: Pero intentando mantener unos hábitos de sueño, una higiene del sueño saludable, deberíamos despertarnos descansados. Y lo ideal, ideal y en el mundo ideal sería que no teníamos que poner el despertador, ¿vale? Porque
1: Però,
0: nuestro
1: productora, moltes
0: cuerpo.
1: vegades les menopàusiques comencem a orinar per la nit. Això jo ho he parlat amb moltes amigues, ho sento, noies, ho dic. Totes ens aixequem una, dues vegades a la nit. Per què?
0: Bueno, porque primero porque nuestro drenaje linfático, o sea, durante el día como estamos sentadas mucho tiempo quietas, pues va acumulando líquido en las piernas. Cuando nos estiramos, ese líquido tiene que volver. El riñón lo filtra y hacemos más pipí durante la noche que durante el día. Una cosa que deberíamos hacer es movernos durante el día.
1: Vol dir que si tenim més pipi per la nit, que ho sapigueu, companyes, és perquè no ens belluguem prou durant el dia. Doncs ens hem de bellugar. A més, té hormones, doctora, que ara està molt en voga el tema de les hormones. Què fem? Els hi tenim por? No els hi tenim por? Ens llancem? No ens llancem? Què fem?
0: Depende. Y yo soy fan, ¿eh? Amo las hormonas, soy fan de las hormonas.
1: Bonica
0: Las
1: aquesta
0: amo.
1: frase. Amo les
0: Amo las
1: hormones.
0: hormonas. Pero es que yo les digo a mis pacientes, las tenemos que amar porque somos hormonas. Es que nacimos con ellas. Es que cuando éramos fetos y estábamos en la barriga de nuestras mamás, el mundo nuestro era hormonas. Hay un nivel hormonal tan elevado en el embarazo y eso hace que nos desarrollemos como personas. O sea que las hormonas, por algo están. Es que no están
1: Però què
0: porque
1: fem
0: sí.
1: amb les hormones ara?
0: Las amamos,
1: Les
0: pero
1: amamos,
0: las
1: les
0: amamos,
1: estimem molt.
0: pero cuando llega el momento que las hormonas bajan, las hormonas, vamos, los estrógenos, la progesterona, la testosterona bajan, ahí depende de la circunstancia individual de cada persona. Es verdad que para los síntomas de la menopausia no hay ningún tratamiento tan efectivo como el tratamiento hormonal, ningún otro. Ahora están apareciendo algunas cosas para cosas puntuales, pero que en global trabajen todo, pues solo las hormonas, porque el cuerpo está hecho para ellas. Ahora, a partir de ahí hay que individualizar. Y ahí
1: Vale.
0: empezamos con esta medicina que a mí me gusta y que es individualizar en cada mujer, porque todas no somos iguales
1: Y a totes no ens val
0: y
1: la
0: a todos no
1: hormona.
0: nos va lo mismo, ¿vale? Y esto ha sido el error que ha llevado a que se dejaran de usar, ¿vale? Porque cuando utilizamos algo, y esto pasa con cualquier medicamento, o sea, los antibióticos son buenos, pero no todos nos estamos tomando antibióticos, los tomamos cuando lo necesitamos y está indicado. Y lo mismo pasaría con las hormonas. Si las utilizamos bien utilizadas, en la dosis correcta, las hormonas correctas, en la persona adecuada, funcionará divinamente. Si no lo hacemos así, probablemente no funcionará. O habrá efectos indeseables que no nos interesan.
1: Com el càncer, no? Per
0: Bueno, el
1: exemple,
0: cáncer y las hormonas es un tema.
1: que encara no està clar.
0: Sí, está muy claro, pero que es como hablar de las frutas y las verduras. O sea, no es lo mismo comerte un plátano que un melón, ¿vale?
1: Cert.
0: Y el cáncer es una serie de enfermedades, un complejo de cosas, no es todo lo mismo. Y
1: No.
0: aparte, por eso mismo hay que individualizar mucho. Pero mensaje general, titular, las hormonas no producen cáncer.
1: Bien.
0: No producen cáncer. Y este siempre ha sido nuestro miedo número uno, ¿vale? Y si, titular dos, si pusiéramos todas las mujeres que toman tratamiento hormonal y todas las que no toman tratamiento hormonal, las que toman hormonas, se mueren menos de cualquier causa.
1: ¿Qué onda ahora?
0: Pero estos son titulares, ¿vale? Ya digo, luego dentro de esto hay que afinar mucho porque no es lo mismo.
1: Un... Sí, pero por ejemplo, yo que faig trombos...
0: No, por ejemplo.
1: No puc posar-me-la sistèmicament, és a dir, vaginalment puc fer-la servir.
0: Total.
1: Però no puc prendre hormones allò a doco.
0: Esto es una individualización. Pues en un caso personal, que hay un problema de trombosis, la trombosis es el principal problema de las hormonas por vía oral. Entonces, pues si tenemos una persona que tiene trombosis, no podemos darle hormonas sistémicas, vía oral menos. ¿Vale? Pero por esto es importante individualizar.
1: Molt bé. Hi ha una altra cosa que és molt... A mi m'han dit, per favor, pregunta-li. A la sequedat i la síndrome genitourinària, que és aquestes infeccions reiterades que a partir d'un moment dius, què està passant? No?
0: Bueno, esto es un tema súper importante. ¿Por qué? Primero, porque es muy frecuente, mucho. Diría que es una de las cosas más frecuentes de todas. Segundo, porque no mejora espontáneamente, empeora con el tiempo. Hay cosas como los sofocos, por ejemplo, o tal vez esta ganancia de peso rápido, que con el tiempo, pues lo que dijimos, ¿no? Estos síntomas van a menos, o se estabilizan, esto no. Esto va peor. Y el tratamiento no cura. Significa que tenemos que hacerlo siempre, ¿vale? Perquè funciona mentre lo hacemos.
1: I el tractament és hidratació, però també hi ha altres coses que es poden fer. La regenerativa, que vostè va parlar al principi, es veu que és una de les coses que podríem arribar
0: totalmente
1: a fer.
0: Totalmente. O sea, aquí englobaríamos a las que tienen sequedad vaginal, a las que tienen molestias, a las que tienen dolor en las relaciones sexuales,
1: sí.
0: Esto es muy, muy frecuente, a las que tienen infecciones urinarias a repetición, y muchas veces estas infecciones urinarias te dicen que no encontraron ninguna bacteria. Pues esto es segurísimo por falta de estrógenos vaginales. Entonces podemos hacer tratamientos hidratantes, que pueden ser productos que no sean hormonales, pueden ser productos hormonales locales, pueden ser productos hormonales sistémicos que actúen en todo el cuerpo y también en la zona vulvovaginal, o pueden ser tratamientos regenerativos, el láser, el plasma rico en plaquetas, carboxiterapia. Hay muchas técnicas que ayudan a regenerar este tejido, mejorarlo. Hay mujeres que, por ejemplo, que han tenido un cáncer de mama, que les han dado tratamientos antiestrógenos que hacen que aún tengan estos síntomas más intensos y tenemos que combinar cosas. O, por ejemplo, no pueden usar estrógenos, entonces utilizamos hidratantes con láser, por ejemplo.
1: Vaya.
0: Combinamos tratamientos. Importante mensaje titular. No es normal tener sequedad vaginal, tener dolor, tener infecciones urinarias a repetición. No nos lo podemos permitir. Y existe tratamiento. Hay que tratarse y los tratamientos suelen ser para siempre.
1: Vale, doncs dit això, seguim. És que clar, ara, per què les dones a partir de la menopausa tenim aquesta manca de confiança en nosaltres mateixes? Què és el que ens porta? Que després és una crisi meravellosa, perquè jo he conegut moltes dones que a partir dels 50 han rellençat les seves vides cap amunt i més enllà. Però per què hi ha aquest punt, aquest clic que fa la màquina? Vostè, a més, és coach.
0: Ja... Yeah. Bueno, a ver, allí yo creo que se suman varios factores, ¿vale? Y hoy en día se suma un factor adicional que yo creo que en generaciones anteriores no había. Se suma que hay un cambio hormonal y que nuestro cerebro se tiene que adaptar. O sea, yo siempre les explico a mis pacientes, los dos sitios del cuerpo que más estrógenos necesitan son la vagina y el cerebro.
1: ¿Qué digo ahora?
0: Cerebro, mucho estrógeno. Por lo tanto, cuando falta, el cerebro lo nota y puede tener un periodo este de transición donde hay un poco de cambio a nivel psicológico, emocional. Que hay mujeres que lo notan poco, pero hay mujeres que esto realmente puede ser muy importante y dar síntomas hasta parecidos a una depresión o desencadenar una depresión o un síndrome de ansiedad. Esto se suma a unas circunstancias especiales. Esas circunstancias especiales es que nuestro cuerpo cambia, que puede ser que nuestra sexualidad también sufra cambios y se tenga que adaptar, y luego que hoy en día tenemos un rol social muy diferente, y yo creo que esto es uno de los factores que hace que las mujeres de hoy reclamen más atención, porque nosotras trabajamos.
1: Okay.
0: Y estamos al frente de aquí, ¿no? Somos periodistas, estamos cara al público, somos médicas, estamos, exacto, estamos en todos lados. Las mujeres cada vez tenemos más presencia a nivel laboral y los 50 de ahora o los 60 de ahora no tienen nada que ver con los 60 de nuestras abuelas. Por lo tanto, nosotros exigimos una vitalidad, una claridad mental, una seguridad que antes no necesitábamos.
1: Ajá.
0: Y esto hace que...
1: diguéssim, aquest canvi, este clic
0: al temps. Un pelo más. Y como somos muy autoexigentes, las mujeres, no nos permitimos este bajón.
1: Ok. ¿Vale? Doctora, jo m'estaria tota la tarda
0: sí,
1: i de fet tenia més preguntes, però les deixarem per la segona... Total. La segona temporada, però hi ha una que sempre fem anar a les nostres convidades, és què li diria a la Luciana Bergamachi dels 20 anys? Quina recomanació li donaria?
0: Uf, què li diria? Nada, que viva lo mismo que ha vivido. Yo creo que tengo una vida maravillosa, hago lo que me gusta con pasión, yo creo que eso es lo más importante, no perder la pasión y la ilusión por lo que uno hace.
1: Maravillós. Luciana, de tot cor, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquests titulars que ens has deixat i per la teva seguretat i saviesa. Gràcies.
0: Un placer. Un saludo a todos.
1: Doncs quan arriba la Marina vol dir que estem parlant en sèrie. En sèrie, no? Doncs pues vinga, som-hi. De què parlem avui? De quines sèries?
2: Avui de moltes. Em sap greu perquè no vull atabalar ningú, però és que hi ha un bon mercat de sèries històriques, que és el que parlem d'avui. Llavors, he fet una miqueta de selecció, ho he intentat.
1: Ho ha intentat,
2: ella. Sapigueu que he fet tot el que he pogut. I les he dividit en tres grans blocs. Les primeres són les que són, es podrien dir, realistes. Uh-huh. Les que busquen una bona documentació i que pretenen explicar, en la mida del possible, perquè sempre una sèrie s'ha de ficcionar, no és un documental, però explicar els fets com van passar i que hi hagi doncs, rigor històric.
1: Vale.
2: Després tenim les sèries basades en llibres, que hi ha moltes sagues de llibres històrics i... Hi ha moltes sèries que també doncs, han agafat aquesta tirada i bueno, parlarem una miqueta d'aquestes, d'algunes. I després agafem una part, és com un subgènere relativament nou que ha sortit ara, que són les sèries d'època anacròniques, que vol dir que són d'època, però hi ha molts elements moderns que fa que siguin doncs, més
1: vale.
2: accessibles o més fàcils de veure o... Bueno,
1: sí, com no? aquella pel·lícula tan rara que va guanyar els Oscars.
2: Sí, ara hi ha bastantes coses així, que pels més fidels a les sèries històriques doncs els hi xirria molt, però és veritat que, bueno, que es deixen veure bé. Llavors, comencem per les realistes.
1: Vinga!
2: Per mi la primera, així al top d'aquests últims anys, és The Crown, la de la corona, la de la reina Isabel II, que explica des de la seva infància... Bueno, arranca, explica una miqueta el primer capítol de la seva infància, però bueno, arranca quan es va casar i arranca doncs, quan ella li cau...
1: Quan és la corona, li cau la corona a sobre.
2: Li cau
1: no?
2: la corona a sobre i mai més ben dit, perquè ella no ni ho tenia
1: previst. No, era molt joveneta, quan va...
2: Llavors, és una sèrie que, a priori, he d'admetre, a mi em va passar, no sé si a altra gent li va passar, al principi pot semblar una mica avorridota, però quan de seguida, jo crec que amb dos capítols, ja estàs a dintre.
1: Home, la veritat és que la vida de la reina va ser brutal.
2: Sí, però a vegades dius, ostres, ara sí, fets històrics, no sé què, no m'acaba de venir de gust. Però està tan ben feta...
1: Bueno, i és anglesa.
2: Que és anglesa. Està molt ben feta i el que més m'agrada a mi, el que més em va tirar, és que cada capítol parla sobre un fet històric rellevant que va passar en aquell moment per contextualitzar tant la seva vida privada, la vida dintre del Palau de Buckingham... amb el marit, la germana, la mare, saps? Tot plegat, el tiet, que també és el que va dir que... Bueno, t'explica com certes coses, però et fa sortir, llavors et parla també de fets socials, d'un munt de coses. I això és el que personalment a mi m'enganxa molt.
1: Jo
2: perquè...
1: és que no estic molt posada en
2: ja
1: sèries
2: sé,
1: històriques.
2: Ja ho sé. Per això,
1: vaig dient que sí com les cabres.
2: No, bueno, jo t'explico el meu punt de vista. Venga. Tampoc serien les meves preferides del món mundial, però sí que de tant en tant a mi em ve de gust una bona sèrie històrica. I aquesta seria una. I, bueno, res, això, no? Comença en 1947, acaba a principis del segle XIX, amb tot el de la Diana, la mort de la Diana, tot, tot. Molt interessant, ja que està a Netflix. Després, aquestes les passaré una miqueta ràpid, però no puc deixar de no dir-les, que és, una és Downton Abbey, que ja em vaig quedar, que no la vaig dir en el dia de les sèries Cozy, llavors entra dintre de les dues. És històrica també, aquesta és la vida d'una família aristocràtica, també anglesa, i la gràcia que és que veiem la família i el servei.
1: Això és com Upstart Downstart, no?
2: Exacte. Llavors també doncs, el mateix està molt ben fet, els personatges són molt bons, són molt divertits, té un humor anglès d'aquests molt fins.
1: Fantàstic.
2: No parlaria tant de tants fets històrics com l'altre, ni molt menys. Sí que comença quan s'enfonsa el Titanic, parla de quan surt el telèfon, no? Fan com petites cosetes així, però es deixa veure molt bé. I aquesta és el 3CAT, aquesta si la volem veure en català, doncs la vam posar l'estiu passat. Llavors aquesta la podem tenir, també està a Disney, però en català està molt ben doblada i crec que és una molt
1: tenim
2: bona feina.
1: Tenim grans dobladors al català.
2: Sí.
1: Grans, grandíssims. Des d'aquí una abraçada a tots els dobladors en català.
2: I benvinguts siguin.
1: Exacte.
2: Després, de Downton Abbey enganxem amb l'Edat Dorada, que és la sèrie que van fer, és del creador de Downton Abbey, el Julian Fellowes, va fer després una sèrie, però la va fer als Estats Units. Llavors hi havia com una miqueta de ui, ui, ui, a veure què passarà. Perquè més una característica d'aquest home és que ell escriu, ell crea la sèrie i escriu tots els capítols des del principi fins al final.
1: Maravilla.
2: O sigui, ho fa tot. És un crac, la veritat. Llavors aquesta es trasllada a Nova York.
1: Sí, sí. Aquesta l'he vista.
2: Aquesta sí l'has vist, ja ho sé.
1: I em va agradar molt, molt recomanable. I a la filla de la Meryl Streep.
2: I a la filla de la Meryl Streep, també. Que
1: jo la trobo guapíssima.
2: Sí, no estem acostumats a veure-la, la veritat. Hi ha molts actors i actrius molt reconeixibles, que ho parlàvem l'altre dia.
1: En
2: a mi al principi se'm feia una mica raro, perquè hi ha la Miranda de Sexo en Nova York, després hi ha una de Leftovers, però són actors que els tens molt vistos, però la veritat que un cop entres, molt bé.
1: No, molt bé, molt
2: I parla de com fan el ferrocarril, parla de los nuevos ricos i els rics de
1: Nova York de tota la vida,
2: que estan més assentats, i bueno, i aquesta sí que diríem que està ben documentada. Seguim, i ara ens anem ja d'aquestes així tan angleses.
1: Aquesta
2: i tan
1: la veiem, ho has dit?
2: Ah, HBO, perdona.
1: HBO.
2: Aquesta la van fer per HBO, és producció pròpia d'ells, i de moment allà està.
1: HBO.
2: HBO. Seguim ara ja amb sèries històriques, com qui diu, i ens anem a Vikingos, a Vikings.
1: Hombre, aquells homes tan guapos.
2: Aquells homes guapos. Tan guapos, però una cosa que a mi m'agrada molt de Vikings és que les dones són fortes, són importants, prenen decisions, lluiten, estan al mateix nivell que els homes, i això en una sèrie històrica, la veritat, que costa de veure.
1: I són menopàusiques?
2: Hi hauran de menopàusiques també,
1: sí,
2: però agafen allà la ràbia que toca i si ja... Han de tallar algun cap, el tallen i no hi ha cap tipus de problema.
1: No s'estan de tonteries,
2: no
1: pim, pam.
2: Aquesta una cosa així característica original diferent és que va començar sent del canal Història.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: No ho sabia, això.
2: Llavors, per això, sobretot al principi... Jo entenc que a tota la sèrie, però sobretot al principi, té un rigor històric molt bo. Està molt ben feta realment, visualment, i veus aquells vaixells vikings tan xulos, veus aquelles robes, pentinats,
1: brutal.
2: Aquelles trenes de la zona, saps? O sigui, superbé. I una altra cosa que m'agrada molt és que van molt per feina, llavors. És, els vikings se'n van a Anglaterra, pum, ja els tenim a Anglaterra. No hem perdut temps en arribar.
1: No hi ha una onada de més.
2: No, exacte, saps? Llavors et va explicant doncs, una miqueta totes aquestes incursions dels vikings a Anglaterra, dels vikings a França, dels vikings a la Mediterrània, a Escandinàvia, i vas veient com una part de la història que realment per mi era molt desconeguda.
1: Sí,
2: o sigui,
1: no tenim una gran cultura.
2: No ens expliquen quan els vikings van estar aquí a Andalusia, i van estar, saps? Llavors, doncs, històricament, visualment, sí que és veritat que té violència, però per mi no és violència gratuïta, perquè és això, vull dir, vale, sí, roden molts caps, hi ha sang, però no es recreen amb això, i sobretot hi ha com no totes les tècniques de batalla vikinga, que també és algo que està molt estudiat, que també és interessant, la veritat. Vull dir, no?
1: Jo li donaré una segona oportunitat, perquè em vaig quedar a mitges.
2: Doncs aquesta, i crec que aquesta sí que es pot veure, vull dir, no?, amb els fills o... Bueno, els...
1: Quina? A on la veig?
2: Vikings es veu a Netflix.
1: Molt bé, Netflix.
2: Netflix sempre ha estat... Bueno, va començar a Canal d'Història, però després sempre ha estat a Netflix, vale. I s'ha quedat a Netflix.
1: Genial.
2: El problema d'això és que a vegades una la compra, l'altra la ven i la canvien de lloc. Però no, aquesta ho he mirat avui, vale. I a dia d'avui està a Netflix.
1: A dia d'avui està a Netflix. Beníssim.
2: Seguim. Shogun, que aquesta me l'has recordat tu, i sort que me l'has recordat, perquè també és molt bona. Aquí ens anem a Japó. Japó medieval. Ens explica un Japó absolutament desconegut, que no és el que, si has anat o tens una miqueta de concepció de què és el Japó d'ara, no té res a veure, és tot uh-huh. aquell Japó tradicional, molt estricte, molt dur i molt recte, la veritat. I ens explica... hi ha una batalla, hi ha com el...
1: Sí, els senyors, hi ha senyors de diferents territoris.
2: La veritat que a mi al principi em va costar una miqueta d'entendre perquè no tenia un gran context històric d'aquella època. Llavors,
1: i a més està en japonès.
2: És el que anava a dir, clar. Té molts subtítols, això s'ha d'avisar.
1: Sí, sí.
2: Llavors, si no t'importa veure veure una cosa amb subtítols, endavant, perquè això està molt bé també. Els japonesos parlen en japonès. Mm. I ja està, i no te'ls han doblat perquè és així. Després hi ha un portuguès, després hi ha un anglès, no? Llavors sí que hi ha una mica de...
1: Que guapo és el portuguès, haig de dir-ho, eh?
2: Sí, mira, no està mal.
1: Bueno, és guapo.
2: I el que dèiem, no? Any 1600, parlen, no?, d'aquest xoc cultural, del Japó feudal,
1: de l'església, bueno, com entra, no?, també.
2: Sí, hi ha com tota una sèrie de batalla de poders, no?, en què els més febles al final acaben...
1: Bueno, no expliquis.
2: El que sigui. Però bueno,
1: està molt ben feta.
2: Està molt ben feta, és molt recomanable. De moment només hi ha una temporada, vull dir que tampoc no perdràs la vida veient-la. Uh-huh. Superbé. I per acabar de sèries històriques, ens anem a Roma. Roma és un d'aquells caramelets, que ja sabeu que a mi m'agrada sempre ficar una que no sigui uh-huh. de les que estan en boca de tots. És de les primeres que va fer HBO.
1: Vale.
2: És de l'any 2005, la veritat que ja té 20 anys. Però és això, és un dels primers carmelets d'HBO que deies, uau, aquí hi ha molta qualitat.
1: Roma? I de quin es període Roma. De Roma?
2: Mira, parla. La transició de la República a l'Imperi Romà.
1: Oh,
2: llavors
1: maravilla.
2: Surt Julio César, Cleòpatra, Marco Antonio, tot barrejat amb personatges inventats, que són com uns guerrers que estan com, no? No estan en l'alta societat. Llavors et va explicant una miqueta tant la vida de la gent quotidiana d'aquella Roma amb les grans esferes.
1: HBO?
2: HBO.
1: Roma, perfecte. Roma, sí. Ja tenim sèrie.
2: I per donar una espanyola, però jo no l'he vist, però sempre m'agrada doncs, donar una miqueta un apunt de sèrie espanyola, pel que m'he anat documentant una miqueta, recomanaria Isabel, que seria un The Crown espanyol. No? Llavors agafa la vida d'Isabel I de Castella, pel que expliquen des de la infància fins a la consolidació de la reina, any 1460, 1492.
1: Segle XV.
2: Pel que diu, acaba... Bueno, va com aquesta època en què van arribar a Amèrica i tot plegat.
1: Ah, clar.
2: La veritat que a mi m'han quedat ganes de veure la mala
1: Isabel?
2: Auto... Isabel es diu.
1: A on?
2: A RTV i Movistar Plus. Mala autorecomano.
1: Movistar Plus. Vinga.
2: Sí, ja tenim.
1: Som-hi.
2: Vinga, seguim. Ara ja hem acabat les més...
1: Històriques.
2: Llavors ens anem a les que estan basades en llibres.
1: Ah, vinga.
2: Vale? Aquí tenim... Hem de parlar d'Outlander, és el que hi ha. O sigui, sé que hi ha gent que li encanta, que és molt, molt, molt fan d'Outlander. Sé que hi ha gent que no. Jo estic al mig.
1: Tu sempre estàs al mig.
2: Jo sempre estic al mig, com el dijous.
1: Ella està al mig, sempre, equidistant.
2: Equidistant. No, he de dir que està ben feta, és una sèrie que has deixat veure molt bé.
1: Però odies molt. Odies molt a un personatge.
2: Hi ha un personatge que l'odies molt, però l'altre és tan meravellós i tan guapo que t'és igual tot.
1: Ja, però a mi jo sí odio molt a un personatge.
2: Però aquest personatge que tu odies no surt gaire més, eh? O sigui, no? La sèrie és molt llarga, passen moltíssimes coses i si et quedes només en la primera, doncs sí, et quedes amb això. Però després, tira.
1: Conec moltes fans de l'Outlander, sí. Moltes, i la majoria són dones.
2: Sí, perquè ve d'una saga de novel·les que es consideraria novel·la romàntica. Llavors, a mi el que em va xirriar una miqueta més, però és igual, està bé, és que té un punt fantàstic, no? I és que tenim una infermera de l'any 1945.
1: Sí, just a la guerra. Sí.
2: Just a la guerra, que fa un viatge en el temps i es planta a l'Escòcia del 1743. Llavors, hi ha aquest xoc cultural, bueno, cultural, d'època. Llavors ella es fica dintre d'un clan escocès, que és on tenim tot això.
1: Mm-hmm.
2: i ella com que sap coses del que ha passat, doncs clar, yeah. ella al ser infermera té coneixements de medicina, que en aquella època no estan, però ojo que és una bruja, saps?
1: Ojo, cuidao. Sí,
2: claro,
1: sí.
2: Ojo, cuidao. Però he d'admetre que, almenys a mi, com més avança, com més lluny ha anat, més m'ha agradat. Però hi ha una cosa que no m'agrada gens, és que té uns punts de violència
1: sí.
2: que no m'agraden.
1: Ah.
2: I això, ja que estic un canal per dir-ho, doncs ho dic. Saps? No...
1: Gratuïts serien.
2: No sé si gratuïts, entenc que en aquella època doncs, no era fàcil ser dona i anar sola pel món. Vale. Contra la dona, contra l'home, contra tots els que li passen per davant.
1: Dret, diríem.
2: Però a mi, quan es posen en aquest plan, a mi no m'agrada. Però vale. Llavors, ara ens porta a la que sí que m'encanta a mi, sèrie d'època, de llibres, que recomano moltíssim, no sé si la gent l'ha vist, és Paul Dark.
1: Home, Paul Dark, un clàssic.
2: Vale, un clàssic, però han fet la del 2015.
1: Ah, jo em vaig quedar amb la...
2: Jo la dels anys 70 no l'he vist, però la del 2015...
1: 70?
2: És dels anys 70, em sembla, 75 o alguna cosa així, pot ser.
1: Ah, jo era petita, petita.
2: També ve d'una saga de llibres, no? Són 10 o 12 novel·les.
1: Mira que feia temps que no sentia aquest nom,
2: ves?
1: Eh?
2: Bueno, però aquí estic jo
1: per recordar-me que tinc
2: l'edat. I a més ara l'han posat fa poc a RTVE, vull dir que la pot veure tothom, gratuïta, superbé.
1: Ah, fantàstic, Paul
2: Dark. I a mi el que m'encanta de Paul Dark, ja sabeu que m'agraden molt aquestes coses, són els paisatges.
1: Sí.
2: Perquè està en un Cornualles allà, que és bueno, saps, uns acantilaus al mar allà, no ho sé.
1: Sí, lléveme.
2: M'encanta.
1: Porta'm.
2: He mirat com anar fins a Cornualles i crec que hi ha moltíssimes hores. Està lluny. Està lluny.
1: Cornualles està lluny?
2: Està lluny de tot.
1: Bueno, deu ser una transició difícil, no? Has sí. d'haver d'anar...
2: En tren, no sé què. Bueno, ah. però sí, sí, aquesta la recomano
1: bé,
2: molt.
1: Bé, a l'estiu podem anar a Cornualles.
2: Vinga, ja està. Fet.
1: No,
2: no sé, és un capità que just torna de la guerra d'independència dels Estats Units, llavors torna la seva promesa, o sigui, amb la que s'havia de casar, doncs està promesa amb un cosí seu,
1: sí, sí,
2: ella hereda una mina que no d'allò, i
1: és
2: bueno, tot...
1: La típica trama la típica, que parteix sí, d'un desastre
2: però,
1: emocional.
2: Però aquesta versió, no sé l'altra, però aquesta és molt amena, o sigui...
1: Perdona, Paul Dark va marcar... una època i va marcar a tota una generació.
2: Doncs...
1: Polder, que aquell home amb cueteta i un llacet al darrere.
2: Doncs em sembla molt amena.
1: Vinga, Polder, ja el
2: sí,
1: tenim.
2: Sí, no ens queda molt de temps i em queden bastantes sèries.
1: Doncs vinga,
2: així que...
1: o fem dos una segona
2: no,
1: part.
2: No, em saltaré un parell d'aquestes i ens anem a aquestes anacròniques, això ho podem fer molt ràpid.
1: Vinga.
2: Perquè una és Los Bridgerton, que tothom la coneix, qui l'hagi vist bé i qui no, però almenys de buides l'has
1: sentit. Sí, sí, sí, sí. Els Bridgerton són aquells que és el que la majoria, bueno, que són gent de color, però de l'aristocràcia.
2: Sí, els protagonistes
1: anglesa.
2: Són 8 germans que a cada temporada un germà ha de trobar l'amor o el matrimoni, tots són
1: fabulosos,
2: pentinats, macarons, vestits superxulos, música molt xula perquè agafen música moderna feta amb quartet de corda.
1: Ah,
2: no?
1: Pots sentir Nirvana amb un quartet
2: Nirvana
1: de corda.
2: Amb un quartet de corda,
1: maravilla.
2: Que és algo que a mi ja em va...
1: Et va guanyar.
2: Ja està, em va guanyar al minut 1. Però sí que, com que d'aquí surt una prequela, que és una altra sèrie que es diu La reina Carlota, que és la reina que surt als Bridgerton, que és mulata, és negra, els Bridgerton, però es deia que era mulata, es deia que venia com d'ascendència africana, uh-huh. Llavors aquí han aprofitat per ficar tota la corda de gent de color, tata. Llavors doncs està molt ben integrat, s'ha de dir que és de Shonda Rhimes, que és de...
1: Home, meravella!
2: Llavors, clar, la Shonda sempre fica gent de color i la integra molt bé, llavors, doncs, bueno... Qui li vingui de gust passar una estona...
1: I aquesta la veiem, eh?
2: Aquesta Netflix.
1: Netflix.
2: És el Carmel de Netflix. I després, enganxant amb els Bridgerton, tenim una altra que es diu Les Bucaneres, de Buccaneers, que està a Apple TV.
1: Ah, mira.
2: A mi el nom no em crida molt, però també...
1: Ah, doncs
2: també...
1: mira, jo l'hagués vist,
2: ah,
1: però...
2: Ah, sí? Ah, doncs pues mira, ja per tot. I aquest, molt, molt ràpid, també seria un estil Bridgerton, però sí que agafa un fet que va passar, que eren totes aquelles noies americanes riques... que s'havien fet riques les seves famílies, que van anar a Anglaterra a buscar marits, a buscar títols, i es casaven amb lords anglesos arruïnats.
1: Ah.
2: Llavors hi ha el canvi, no? Tot l'estricte aquest, Anglaterra, tal, amb la bogeria jove aquesta americana.
1: Que surt també una mica en la de...
3: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
4: Han trobat restes arqueològiques a les obres de millora de la C-59. El projecte conegut com a corredor BRCAT C-59 Riera de Caldes, per on ha de passar el carril bus i bici, s'ha topat amb unes restes a la zona d'accés de Can Valls, unes restes que pertanyen a un antic forn del segle XIX. Durant els treballs de control arqueològic es va observar un possible forn, amb el que semblava una bòbila de 6 arcs que no s'ha conservat, però que gràcies als arrencaments laterals es poden distingir. Dins la planta rectangular d'uns 5 metres i gairebé 3 metres de costat, s'han trobat materials recuperats que estan sent estudiats. Tot i això, s'ha pogut identificar l'accés en galeria de la paret sud, que podrà ser excavada i documentada parcialment. Així ho ha explicat l'arqueòleg a càrrec dels treballs, Antoni Florez, en declaracions a Ràdio Caldes.
5: Bueno, és un forn bastant potent, perquè té una fundària de quasi 4 metres i entre 4 metres 20-30, és molt potent i fa 6 metres per 3. Llavors és un tipus de forn que estaria fet per el que seria per a cocció, ja sigui de ceràmica o de material constructiu. Tenia una graella amb 16 arrencaments que aguantaven la parrilla. Llavors nosaltres el que hem fet és buidar tota la runa i hem detectat això, que es va abandonar, es va col·lapsar, llavors es va tapar. Val. Llavors s'ha excavat tot, falta confirmar la cronologia. I ara està pendent de veure si volen musealitzar o qualsevol cosa.
4: Els treballs van començar el dia 20 d'abril després de la descoberta i actualment estan aturats per tal de poder garantir accés amb seguretat, ja que es va assolir una fundària de 4 metres i no han localitzat el fons de la cambra de combustió. Properament, entre setembre i octubre, esperen poder baixar i continuar descobrint de forma més manual i amb els mitjans de seguretat adients. Caldes és un dels municipis del Vallès Oriental amb una cobertura més baixa de la renda garantida. El Centre d'Estudis del Vallès Oriental, l'Observatori, ha realitzat un estudi a partir de les dades elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a l'any 2025. La renda garantida és una prestació econòmica que assegura uns ingressos mínims a les persones i famílies que tenen pocs recursos. Concretament, a Caldes hi ha una mitjana de 62 persones beneficiàries, el que suposa una taxa de 3.34 per cada 1.000 habitants. El municipi calderí es troba per darrere de Lliçà de Vall, Parets i Vallromanes, unes dades baixes per a la comarca que disposa d'una taxa mitjana de 8.64 i unes 1.835 prestacions socials, unes dades que van caient respecte al 2024 en què s'ha registrat una disminució del 12,45% amb prop de 2.100 prestacions. Ja està oberta la convocatòria de premis per a esportistes individuals locals corresponent a la temporada 2026. Fins al 15 de setembre, els sol·licitants poden presentar la seva instància a l'UAC o de manera telemàtica. Els premis s'adrecen a esportistes que compleixin diversos requisits, com ser esportista individual, major de 16 anys, empadronats a Caldes, haver participat en competicions oficials podent acreditar els resultats i no estar sancionat per motius disciplinaris o de dopatge, uns ajuts que tenen com a finalitat oferir un recolzament econòmic per tal d'assolir la millora qualitativa en el rendiment esportiu, reconèixer la societat calderina i la promoció de forma turística de la vila arreu del món. Aquest divendres comença la 13a edició del FanCon a Palau Solita i Plegamans. Des de divendres fins al diumenge, el Festival de Lleure Alternatiu se centra en els Escape Rooms, un festival que enguany divulga sobre els Escape Rooms i que tindrà sales tematitzades per viure diferents escapades i pensat per a diferents franges d'edat. A més, es mantenen els clàssics com la lluita lliure i l'autocinema amb una doble sessió de pel·lícules vintage. L'Ajuntament de Palau ha destinat una aportació econòmica d'uns 15.000 euros, cessió d'espais i més recursos per poder aconseguir fer una nova edició, una iniciativa que va néixer fa 13 anys i que suposa una important fita anual dins l'agenda cultural del municipi. Demà i demà passat, de 8:45 fins a les 2 del migdia, es podrà realitzar la inspecció tècnica de vehicles agrícoles a Caldes. Mitjançant una unitat mòbil instal·lada a recinte de la Torre Marimon, els vehicles agrícoles que hagin demanat cita prèvia poden passar la revisió. Es recorda presentar la documentació necessària com la targeta d'ITB, el permís de circulació i l'acreditació d'assegurança en vigor. I acabem amb el temps. Avui ha començat una jornada amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. Les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 20 graus de matinada i una màxima que arribarà als 31 graus durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'algun inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que podran arribar als 32 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, però serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
6: Com t'imagines d'aquí a 25 anys? Ens haurem plantat ja el 2050 i segur que n'haurem vist passar de tots colors. Esperem, com a mínim, en general, que tot ens vagi bé, que estiguem bé. I l'entorn com serà? Aquest rierol que escoltem es mantindrà amb aquest somriure? O sou dels que penseu que Catalunya serà així? Va, aparquem els vaticinis i caminem amb certeses. Atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les sequeres han empitjorat amb els anys. I amb aquest titular us convidem a escoltar els pròxims minuts, perquè ens esperen dues lliçons magistrals, podríem dir. Parlarem amb l'autor d'aquest estudi, però també sumarem una visió privilegiada, la del climatòleg Javier Martín Vide, amb qui imaginarem aquesta Catalunya del futur, i li preguntarem allò que ens vam apuntar, que us deia ja en uns programes anteriors. Tindrem un paisatge més aviat desèrtic a casa nostra? I abans de començar, permeteu-me un exercici, un segon. ChatGPT, Catalunya podrà afrontar l'escassetat d'aigua el 2050? Va, pregunta feta. Ara està buscant a la xarxa, està rumiant, de fet. Deixem-lo, si això, processar i mentrestant escoltem altres intel·ligències. Va, comencem aquest desè quatre gotes.
7: Quatre gotes, l'aigua del futur.
6: Com seran les sequeres del futur? El Servei Meteorològic de Catalunya, com dèiem, ha revisitat els darrers anys i ha dibuixat el panorama que ens espera per als propers. Sense ser del tot catastrofistes, podem dir que no és gaire optimista, i malgrat això volem aprofundir en aquesta mirada i ho farem conversant amb l'autor d'aquest estudi, en Vicent Altava. Vicent, benvingut al podcast.
8: Hola, moltes gràcies.
6: La principal conclusió d'aquest estudi és que cada cop tindrem més sequeres i també més intenses. Què és el que us confirma aquesta tendència?
8: Doncs el que hem fet és segur també aquesta nota d'estudi és analitzar tant des del punt de vista pluviomètric com termomètric les sequeres que s'han observat a Catalunya en els últims 150 anys. Llavors, l'observació no dona dubte a poder concloure que hi ha una tendència creixent a la freqüència de sequeres al segle XXI i, sobretot, que les sequeres que s'han produït tenen una intensitat i una durada que les fa que siguin les més greus que s'han registrat mai a Catalunya des que existeixen dades de precipitació. En el cas de Catalunya estaríem parlant del 1915, més o menys, però nosaltres hem volgut anar una mica més enllà amb el temps, perquè a vegades 150 anys, encara que pugui parecer molt de temps, doncs en la ciència climàtica existeix molta variabilitat a llarg termini, per tant, a vegades 150 anys, tot i això, no és suficient temps, no? Llavors, el que hem fet és sigut analitzar la sèrie de Barcelona i comparar aquesta sèrie amb la sèrie de Barcelona, que registra els pluviomètrics comença a 1786, i hem vist que només hi ha un cas que és no més intens, sinó més perllongat de sequera, que és una sequera que es va registrar entre el 1820 i 1840, i seria com el precedent històric més greu. En aquest cas és rep la qualificació de megasequera, aquest cas concret no, però dona un compte de l'excepcionalitat d'aquest últim darrer episodi a nivell de la ciutat de Barcelona i també de Catalunya en general.
6: El problema és que els períodes amb dèficit de precipitacions ens dieu que seran més recurrents i que, per tant, tindrem menys temps de recuperació entre una sequera i l'altra.
8: Clar, aquest estudi, realment nosaltres no hem volgut adreçar tant a la projecció climàtica futura, sinó simplement analitzar el que està passant en els últims decennis, no? Llavors, agafant les últimes tres sequeres més greus que s'han registrat i que són, dos d'elles són molt rècord a nivell d'històric, que són la 2004-2008, 2015-2018 i 2021-2024, aquest últim és l'últim cas que hem tingut, doncs el que hem observat és que, per a que la gent pugui entendre-ho més col·loquialment, és que en cada sequera perdem un llençol. És a dir, si contem la precipitació que ha deixat de caure durant una sequera i contem allò que ha caigut a posteriori de més respecte al que seria normal, veiem que sempre allò que deixa de caure sobrepassa el que ha caigut de més. Llavors, això, un únic episodi de sequera no seria greu, però clar, en els últims tres s'ha complert aquest patró. És a dir, no mai hi ha un espai temporal suficient com per a que les precipitacions arriben a compensar allò que ha deixat de caure en la sequera. Per tant, això de perllongar-se a llarg termini és un símbol, és un símptoma inequívoc d'una aridificació del territori.
9: Per exemple, ens deies aquests dos períodes, 2015-2018 i la darrera sequera, 2021-2024. En definitiva, també es podria veure que totes dues formen part d'un sol conjunt o per què no s'integren en el que ens anomenaves aquestes megasequeres?
8: No, sí, nosaltres no ho hem volgut agrupar en una única sequera. Això, la veritat és que ens falta perspectiva temporal, és a dir, és possible que si els pròxims 20 anys tenen el mateix patró o és més intens, poguéssim agrupar-ho en una, però de moment nosaltres no volem fer-ho perquè dintre del que cap sí que existeixen períodes de recuperació pluviomètrica en algunes zones que fan que no vulguem agrupar-ho en un cas, excepte una regió del país. Hi ha una regió del país que és la zona del Garraf i el Penedès, on els últims episodis de sequera sí que sembla com si foren un únic episodi, no vull dir-ho així tan contundentment, però els períodes de recuperació són molt febles, cosa que fa pensar com que aquesta zona és com la que ha estat afectada per la sequera més intensament en els últims episodis i, a més, seria molt mala sort que sempre posa la mateixa zona. Llavors, excepte en aquesta zona que comento del Penedès i el Garraf, nosaltres no som partidaris d'unificar-los tots, tot i que pensem que sí que hi ha un factor que fa que és comú a totes i és el canvi climàtic. És comú a totes i fa que les sequeres darreres siguin més intenses i, sobretot, més llargues amb el temps.
9: Clar, perquè aquí també s'incorpora un altre element que és important, que és l'augment de la temperatura. Constateu que en el cas de Catalunya està sent especialment molt rellevant.
8: Clar, la majoria, o molts, no vull dir la majoria, molts dels índexos que s'utilitzen per a monitorar la sequera, i en aquest cas, per exemple, l'índex de precipitació estàndard, que també utilitza el servei, és un índex que és recomanat per l'Organització Meteorològica Mundial com molt útil a l'hora de monitorar els impactes de la sequera o l'evolució, però no tenen en compte només no tenen en compte la temperatura. I és molt important a l'hora de fer el balanç hídric perquè tan important és allò que no precipita com la quantitat d'aigua que es perd de l'ecosistema com a conseqüència de l'evaporació o la transpiració de les plantes o del sol. Llavors, clar, en un context de canvi climàtic on, a més, el factor principal, l'evidència més gran és l'augment termomètric, l'augment de les temperatures, aquest últim episodi és excepcional també no només pel que fa als dèficits de precipitació, sinó sobretot també per el context tèrmic en el que s'ha produït, i és que és un context molt extraordinàriament càlid. Això fa que aquest últim episodi de sequera no tingui cap analogia climàtica possible amb els últims que s'han observat a Catalunya. Estem parlant de que durant l'any 2022, 2023 i 2024, que són els anys durant els quals en gran part se desenvolupa l'última sequera, parlem d'anomalies de temperatura que o gairebé arriben o sobrepassen els 2,5 graus d'anomalia anual. Això és una autèntica bestiesa. I justament en l'estudi diem que això fa que l'evaporació durant aquests anys fos superior, molt superior al normal, i a més també marca com una excepcionalitat a nivell de latituds mitjanes. Hem analitzat amb l'anàlisi del Centre Europeu quin va ser el comportament de temperatura durant aquests anys a latituds mitjanes de l'hemisferi nord i veiem que la zona de Catalunya, Mediterrani Occidental, és la zona que ha patit una anomalia termomètrica més important ja dic, de latituds mitjanes de l'hemisferi nord.
9: I afirmeu que Catalunya es troba en un context climàtic alterat profundament i amb una tendència que podria ser irreversible. A quins impactes us referiu exactament quan parleu en aquests termes?
8: El que observem amb l'evolució de la temperatura és que cada vegada les anomalies són més positives i, a més, hi ha com una mena de salt qualitatiu a partir del 2022. Si fins al 2022 les anomalies anuals eren de l'ordre d'un grau per sobre del normal, del normal climàtic, a partir del 2022 tenim 2,5 d'anomalia i bastant sostingut. Llavors, si veus el context de l'evolució des del 1950 de les temperatures i veus també el context d'evolució de les sequeres últimes, doncs, clar, pareix com que el forçament, és a dir, la influència en el clima de l'efecte hivernacle, d'aquest increment de l'efecte hivernacle com a conseqüència de l'increment del CO2 atmosfèric, és molt més gran que la variabilitat típica del Mediterrani. Vol dir que és molt difícil ara ja observar un any fred respecte a la mitjana climàtica. I també pareix ser que experimentar anys consecutius molt humits també és menys probable. I com que portem bastantes dècades que confirmen el mateix comportament, ens porta, i tenim present les projeccions climàtiques cap a on apunten, que justament apunten a aquesta direcció, doncs tot fa pensar que ens trobem en un procés d'irreversibilitat climàtica. Sé que són paraules que sonen molt fortes, però és que d'alguna manera s'han denominat les coses.
9: Considerant que aquesta última sequera ha estat molt excepcional, podríem dir que la pròxima serà no tan severa perquè l'anomalia ja l'hem passat, ja l'hem tingut en aquest últim episodi, o bé serà encara més greu perquè estem immersos en aquesta tendència que cada vegada serà pitjor?
8: És molt bona pregunta. Això realment ningú pot saber amb certesa si la propera consecutiva cronològicament. El que sí que veiem és que, clar, si després d'una sequera que era el rècord fins llavors, que era la 2004-2008, tu observes una altra sequera que en algunes zones de Catalunya, en l'extrem sud i en el Prepirineu de Girona, 2015-2008, també és excepcional, i ara, a cap de res, d'uns quants anys d'haver observat aquesta última sequera, tens la 21-24, que encara sobrepassa aquestes dues últimes, clar, simplement observant l'evolució recent, res ens fa pensar que no puguem tornar a tenir una sequera d'aquest tipus la propera dècada. No sé si l'any que ve, d'aquí dos o d'aquí 7 o 8 anys. Però no seria gens descabellat pensar que la propera sequera pugui ser una sequera gran a nivell de tot Catalunya, perquè estem parlant de sequeres que afecten a tot Catalunya. Temporalment hi ha sequeres que a vegades només afecten a unes comarques, no, estem parlant de tot el país en general. Res ens fa pensar que no puguem tenir una sequera igual o pitjor que les que hem observat.
9: I l'altre interrogant és si ens agafarà recuperats d'aquesta última sequera.
8: Si el comportament es manté exactament igual, la propera sequera no ens agafarà recuperats d'aquesta sequera darrera que hem patit. És a dir, si hem de fer cas del que ha passat al clima des dels últims 20 anys, la propera sequera ens agafarà que haurem perdut un altre llençol durant aquesta última sequera.
9: I no sé si t'atreveixes o si seria possible d'establir algun paral·lelisme, d'emmirallar-nos en algun altre territori del món al qual aquest clima de Catalunya del futur, d'aquest horitzó del 2050, es pugui arribar a equiparar.
8: És difícil perquè, clar, la variabilitat climàtica sempre et pot sorprendre i poden aparèixer factors que tu no tenies present o que no han actuat encara en el sistema climàtic. Però vaja, si fem una projecció cap al futur de la tendència que s'observa en la temperatura i la precipitació, el clima de Catalunya d'aquí 50 anys serà molt més similar al clima que hi ha al Marroc actualment, al sud del Marroc, que no pas el clima que tenim ara. El paisatge, vull dir, també.
9: Vicent Altava, autor d'aquest estudi del Servei Meteorològic de Catalunya, gràcies per participar al Quatre Gotes i per apuntar-nos a aquest futur, encara que no sigui amb bones notícies.
8: Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos en l'activitat de recerca que desenvolupa el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
9: Quan ets davant de persones tan interessants i amb tants coneixements, sempre et venen més preguntes i certament us confesso que els programes se'ns han quedat curts perquè hem hagut de deixar moltes preguntes a la reserva, algunes intervencions com les que ara tot seguit sí que podrem recuperar i escoltar. En el cinquè capítol vam conversar amb Carme Llasat, experta en inundacions i fenòmens extrems. Recuperem el fil de la conversa amb una pregunta. Com influirà l'augment de la temperatura en el règim de pluges a l'arc mediterrani?
10: A veure, l'augment de temperatura el que ens afavoreix doncs, és aquest augment de la quantitat de vapor d'aigua. En aquest moment, la quantitat de vapor d'aigua mundial ha augmentat en un 4,9% a l'atmosfera respecte els darrers 5 anys, vull dir, molt, moltíssim. Per tant, això ens faria pensar que podríem tenir més aigua. Però, com tenim un clima amb tanta irregularitat, el que ens està dient és que la disponibilitat de recursos hídrics al Mediterrani doncs, realment serà molt, molt variable. Per què? Perquè la gran quantitat que podem recollir en inundacions moltes vegades es perd del mar. I per tant, si augmenten els dies sense pluja, tot apunta a que tindrem més problemes de disponibilitat d'aigua que no d'accés. Per tant, en conclusió, augment de temperatura, canvi climàtic al Mediterrani, dificultat en disposició de recursos hídrics.
9: Com ens hauríem de preparar per al futur que ens ve?
10: Doncs primer, ser conscients de que aquest canvi climàtic ha augmentat, diríem, per l'efecte antropogènic, hem d'actuar. Per tant, el missatge de no podem fer res és fals, és mentida. Hem d'actuar i, per tant, hem de mitigar. És a dir, hem de ser partícips en totes aquelles mesures que ajudin a no augmentar la temperatura. Primer, per tant, actuació enfront al canvi climàtic. I també en les nostres eleccions, políticament, amb les decisions de l'estiu, tot. Vale. Per tant, mitigació. La segona, adaptació. Doncs tindré menys aigua, doncs per què la necessito? Llavors aquí ja entraríem doncs, des de l'agricultura de regadiu, que serà necessària, però llavors hem de buscar sistemes més eficients fins després la utilització d'aigua reciclada, per segons quines coses doncs, és perfecta, o doncs, fins i tot doncs, alguna desalinitzadora. No? Però hem de ser conscients que l'aigua és un bé escàs i que el nombre de persones pobres en aigua al Mediterrani a mitjans de segle ja superarà els 300 milions.
9: I en el setè programa també vam tenir la sort d'entrevistar la Mireia Benquer, investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, i ens vam guardar també una pregunta. Estem apuntalant bé l'adaptació del país a les sequeres que vindran?
11: Jo crec que, per una banda, hi ha bones intencions, hi ha molt bona informació, però anem molt tard. Ens està costant molt reaccionar i estem ben informades des de fa molts anys i no ens hem posat les piles, no ens hem començat a moure fins que hem vist les orelles del llop. Llavors, jo crec que anem tard i anem a mitges tintes, també. Haurien de ser mesures molt contundents, molt valentes, més enllà de vots i de partits polítics, perquè això anirà molt més enllà de vots i de partits polítics, i crec que anem tard. I, per altra banda, penso que també ens falta una mica obrir el focus, perquè sobretot quan parlem, més enllà de l'adaptació dels boscos, quan parlem de la gestió de l'aigua en general, posem molt el focus a poder tenir més aigua disponible. I penso que ens estem oblidant moltíssim el canvi d'ús de l'aigua, el canvi de la política que fem respecte a l'aigua. Hem de veure que hem augmentat els consums per càpita moltíssim en els darrers anys. I això no s'està enfocant des d'aquest punt de vista. S'està enfocant des de com podem aconseguir aigua per donar resposta a aquests usos. Però no s'està treballant canviar i millorar aquests usos per consumir menys aigua. Hi haurà menys aigua. Llavors, potser, jo crec que hi ha una manca important de focus en aquesta altra perspectiva, no? No tant en tenir aigua per als usos que tenim avui en dia i els previsibles, sinó posar el focus en aquest canvi de cultura de l'aigua per aconseguir consumir-ne menys.
9: I anem de cap a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona. Allà, en el seu despatx, en rep el Javier Martín Vide, que és catedràtic de Geografia i climatòleg. Només en començar la visita, ens fa 5 cèntims de com veu ell l'horitzó proper. També, parlant dels fenòmens extrems, ens explica, per exemple, tot dibuixant a la pissarra, com es produeix un fenomen com una dana. I a partir d'aquí veiem que serà interessant aquesta conversa. Una lliçó magistral que us convidem a escoltar.
12: Quatre gotes.

0: Yes.
1: Senyor Vide, ens hem de preocupar pel futur?
0: Sí, vivim en un món canviant, imprevisible, i també des d'un punt de vista climàtic, meteorològic, ambiental. Sí, sí, hem d'estar alerta, sempre.
1: Li demanem un exercici de síntesi, però també de projecció. Ens podria fer un esbós de com serà el clima de Catalunya al 2050?
0: Doncs bé, pensant en xans de segle, vivirem en un país, sens dubte, més sec que actualment. Per què? No tant perquè plogui menys, sinó perquè la temperatura continuarà augmentant, ho està fent ja des de fa 4 dècades, i continuarà. Els models climàtics, que són l'eina més potent de què disposem per veure què ens depararà el futur, clarament anuncien que la temperatura continuarà pujant les properes dècades. Aleshores, en un país amb una temperatura més alta, hi ha més evaporació, més transpiració vegetal, al final menys recurs hídric al terra, encara que plogués el mateix.
1: Estem parlant d'aquí a només 25 anys, tampoc és un horitzó tan llunyà, però en aquest sentit hi haurà realment canvis dràstics?
0: Bé, tot apunta en quant a la temperatura que les onades de calor seran el risc més important al que ens enfrontarem a les properes dècades. Ja veiem estiu darrere estiu les onades de calor. L'any passat a Figueres es va batre el rècord de temperatura màxima absoluta de Catalunya. No imaginàvem que el nord-est de Catalunya, Figueres, arribés, assoleix 45,4 graus centígrads. És tenir la vall del Guadalquivir aquí, al nord-est de Catalunya. També Barcelona l'estiu passat va arribar a 40 graus a l'Observatori Fabra. Mai havien tingut en aquest observatori una temperatura tan alta, tan característica, 40 graus. Per tant, tot apunta a que patirem molt amb la calor, especialment a les ciutats. La gent gran, els nostres majors, la gent gran amb malalties cròniques, especialment si viu en condicions de pobresa energètica, patirà molt. És un problema de salut pública. I d'altra banda, en quant a la pluja, la precipitació, que en conjunt a Catalunya és modesta, amb molts contrastos. Tenim alguns llocs cap a les terres baixes de Lleida, ja a prop dels Monegros, cap a aquesta part més interior, més occidental de Tarragona, quantitats inferiors a 400 mil·límetres en promig anual. Fins i tot al pantà de Riba-roja tenim 324 mil·límetres en promig, que és poquíssim, i tenim alguns llocs al Pirineu de Lleida 5 vegades més en promig. Allà es pot. La pluja està entre 1.500 i 1.600 mil·límetres. Per tant, partim d'un territori molt contrastat climàticament i pluviomètricament, però tot apunta que no podem esperar més pluja. No podem esperar més pluja a les properes dècades. En tot cas, malgrat que plogués el mateix, temperatura més alta, menys recurs hídric al terra. Un país més sec.
1: Venim de l'última sequera, que ha estat la més dura que s'ha registrat mai. Això vol dir que la pròxima sequera també ens la hem d'imaginar així?
0: Jo penso que la propera sequera, que vindrà, ull, vindrà, a no massa tardar, vindrà, no serà probablement tan greu com aquesta. Aquesta ha estat excepcional. No trobem un episodi de 3 anys seguits i una miqueta més que anant-nos cap a 2 segles enrere, fins a 1822, 23, 24. Per tant, ha estat del tot excepcional. Però al futur també tindrem sequeres molt dures, probablement alguna com aquesta que hem patit, que ha estat, repeteixo, excepcional. Afortunadament ha acabat pràcticament a tot el país, però vindrà una altra. Hem d'estar preparats, sens dubte. No caiguem en el cicle hidrohilògic. Què vol dir? que comença a ploure com ara, ja portem alguns mesos, plovem bé, els nostres embassaments comencen a tenir un aspecte saludable i ens deixem anar, perquè després tornarà a que la sequera assumirà una miqueta el nas i aleshores lamentarem un altre cop el cicle hidrològic. No, no, hem d'estar en permanent alerta perquè es repetirà.
1: Clar, ara és el moment de treballar al futur i més en aquest context mediterrani que podríem dir que és on més es manifestaran, on es faran més palpables els efectes del canvi climàtic.
0: Sí, hem de treballar ara. Hem de treballar ara per tal que la propera sequera tingui uns efectes menys greus que la passada. És el moment, per exemple, de reparar totes aquelles pèrdues d'aigua en les xarxes de distribució a les poblacions. Hem de canviar una miqueta el disseny del país, del territori. Quin país volem? Perquè l'aigua va lligada íntimament amb el model de territori i amb el model energètic. Aigua, energia i territori van de la mà. Quin territori volem? Volem molts més turistes, any rere any, cada cop més, que consumeixen aigua. Quin país volem? Volem més regadiu? Encara més, encara. Tindrem els embassaments mig plens. Poques vegades els veurem plens del tot. Mig plens o mig buits, no? Per tant, hem de dissenyar i pensar quin país volem.
1: I ens hem d'imaginar un país més sec i que, per tant, camine cap a la desertificació, cap a una imatge més similar a la dels monegres?
0: Jo no arribaria a aquesta imatge de la desertització. Ara, sí que és cert que els ecosistemes han patit molt amb aquesta sequera. Han patit molt, han mort molts arbres i altres vegetals. Això és cert. Sí que el nostre paisatge vegetal, per dir-lo d'alguna manera, potser tendeix a tenir més matolls que boscos pròpiament dits. No és una evolució amb unes condicions climàtiques menys favorables. No? Ara, el terme desertització és un terme fort. No? Aleshores, també està la mà humana en el bon sentit d'organitzar el territori d'una forma adequada. Per exemple, de cara als incendis forestals, tindrem unes condicions climàtiques que afavoriran el desenvolupament d'incendis forestals. Ara tenim molt bons tècnics al nostre país i, d'altra banda, si organitzem, si planifiquem ben el territori, fem un territori en mosaic, camps de conreu, caques de boscos i tal, intentarem amb aquest disseny segurament que no tindrem grans incendis forestals.
1: Una altra de les conseqüències del canvi climàtic, que encara no hem comentat, és l'augment del nivell del mar aquí a Catalunya, pel que fa al que a nosaltres justament ens porta a parlar amb vostè, que és aquest accés a l'aigua. Ens hem de preocupar, ens penalitzarà, per exemple, amb la salinització dels aqüífers?
0: Ja ho està fent, sí. El mar està pujant a les nostres costes, al litoral, i tenim una dada molt bona de l'Estartit, on una persona, Josep Pasqual, està mesurant des de fa dècades totes les variables marines i atmosfèriques. Doncs bé, està pujant a raó d'entre 3 i 4 mil·límetres any. Sembla poquet. És difícil des d'un mitjà de comunicació transmetre preocupació als nostres conciutadans, no? 3 mil·límetres, 4 mil·límetres. Si vaig a la platja i una onada de metre i mig, jo tan tranquil, no? Però 4 mil·límetres any vol dir 4 centímetres en una dècada, vol dir dos pams en un segle. I això té un efecte de més erosió quan arriba un temporal marítim. Recordem el Glòria fa 5 anys, el 2020, el gener del 2020. Va arrasar els nostres passejos marítims, va deixar sota les aigües el delta de l'Ebre diversos dies. Per tant, està fent més erosió, s'endú la sorra de les platges, també els conreus dels deltes i, d'altra banda, està salinitzant els aqüífers costaners de prop del litoral. Sí, i pensem que una part important, un percentatge important de la població catalana habita vivim al litoral. I allà es concentren moltes activitats i el turisme té una preferència pel litoral. Per tant, sí que són franges que estan crítiques.
1: Ens estem preocupant per aquest escenari a futur, a escala local, que és la nostra mirada, però si ampliem la perspectiva, hem de parlar que aquesta escassetat d'aigua també serà un problema a escala global, o bé senzillament que les zones seques i les humides s'estan desplaçant?
0: Hi ha llocs del planeta, zones planetàries, per exemple, al nord d'Europa, que ara ja plou més que dècades passades. És a dir, que en un planeta càlid en conjunt es reforça el cicle de l'aigua i plou més. Més evaporació, més evapotranspiració i més retorn. Estem en un cicle, el cicle hidrològic. Per tant, en conjunt pot ploure més en el conjunt del planeta, però la dinàmica atmosfèrica està fent que algunes franges latitudinals es veuen afavorides per més precipitació, probablement latituds altes d'ambdós hemisferis i també l'Equador, i altres com la nostra, la Mediterrània, amb menys pluja en el futur. Perquè, clar, al sud del clima mediterrani tenim una franja de grans deserts, el desert del Sàhara, i sembla que està migrant una miqueta cap al nord i ens agafa, ens agafarà una miqueta, sense espantar la gent.
1: Professor Javier Martín Vide, gràcies per la seva lliçó i per haver compartit aquesta conversa que ha estat un plaer amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: I arribem al final del Quatre Gotes amb encara una cosa pendent. Havíem preguntat, tot just en començar, al ChatGPT com Catalunya podrà afrontar la situació de sequera en l'horitzó del 2050. La resposta, doncs bé, per exemple, ens ha recollit d'informació doncs, que ha trobat per internet aquesta projecció que fa l'Agència Catalana de l'Aigua, que hi haurà un 22% menys de recursos hídrics al litoral català d'aquí a 25 anys, i ens ha plantejat algunes de les mesures, podríem dir, que aquí ja s'han parlat, com és l'aigua regenerada, les desaladores, les xarxes interconnectades, com també la modernització del reg. A la pregunta, Catalunya podrà afrontar l'escassetat del 2050? Diu sí, però sempre amb una actuació decidida, amb inversions i adaptacions. I reconeix que Catalunya té risc real d'escassetat hídrica el 2050, sobretot si no s'actua amb contundència. Això vol dir que la majoria de veus, també les que han publicat a través d'internet i en totes les plataformes, empenyen en la mateixa direcció. El risc hi és i cal actuar. Epi, espera, encara una pregunta més. I quanta aigua ha consumit la intel·ligència artificial per fer aquesta resposta? Ens diu que cap gota, tot i que després reconeix que per la refrigeració sí que hi ha hagut d'invertir una petita part d'aigua. En aquest raonament està parlant de menys de mig litre d'aigua. En qualsevol cas, són els nous consums de la tecnologia i del processament de les dades que necessiten refrigerar-se amb aigua, i aquest també és un altre tema de futur molt interessant i sobre el qual també n'hauríem de parlar. Catalunya, de fet, vol captar gigafactories d'intel·ligència artificial, també vol produir hidrogen verd. Bé, sigui com sigui, aquests i altres debats al voltant de l'aigua, com la seva qualitat, són qüestions que deixem encarrilades, les deixem en un petit calaix, amb la porta oberta a afrontar-les més endavant. De moment, us agraïm que ens hagueu acompanyat en aquest recorregut inicial del Quatre Gotes. Us deia que començàvem amb una mínima pretensió. Fonamentalment, són dues qüestions. El fet de mantenir en l'agenda aquesta gestió de l'aigua com una qüestió vital i estratègica, una vegada passada la sequera, i en segon lloc, una mica més difícil però important, fer-vos reflexionar amb les aportacions tan valuoses de tots els que ens han acompanyat en aquest trajecte. I bé, esperem haver-nos apropat al màxim en aquests objectius. Gràcies per la confiança. Fins aviat.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
0: Nom:
4: Lola Casadellà Puig.
0: Dia d'entrada al camp de concentració:
4: camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
0: Matrícula:
4: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadellà, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de charcuteria i queviures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 semanas.
2: La Lola no parle y les autoritats la trasladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
3: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
2: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà contrau la diftèria i la trasladen a l'hospital de contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta del Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: «Els alemanys no m'agraden». Quan es recupera, la traslladen a la presó de les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la Festa Nacional Francesa.
3: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos. Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
1: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
3: La resistència nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
1: Però, en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
3: En cada vagón había un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín cantando la marsellesa, los partisans y todo el repertorio, a grito pelado.
2: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí, entra una guardiana i demana per 3 dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les 3 dones que busquen.
3: Cuando se abrió la puerta y entraron 6 gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. Uno sangraba, Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras, que se debatía y chillaba: camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. Al cabo de cierto tiempo entraron a la fuerza los gendarmes, 10 o 12, y otros se quedaron fuera. Otra vez, la respuesta fue inmediata. Se ve que los zuecos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a 3 gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
2: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els 3 gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avançala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
1: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Maumets a Marsella i a la presó de Rennes, i finalment, des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
3: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
2: Així descriu la Lola a l'arribada a Ravensbrück, un infern a la terra, un món de mort fora del món. Immediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
3: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecía oírlos llorar de hambre.
2: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
3: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: «Las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho». Todas gritamos: Contestación: «Os prevengo que si no hay voluntarias, os cogeremos por la fuerza». Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes, decidimos matarnos si nos hacían esto.
1: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat que patien les deportades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre i documental L'infern de Ravensbrück.
4: Penseu que, clar, Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diguem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
2: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el memorial de Ravensbrück i el memorial del camp de concentració de Flossenbürg.
5: Les SS selecciona dones amb promeses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien alliberades després de mig any. Algunes dones, que ja havien exercit la prostitució abans, van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació nazi. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitzava seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient «Tu, tu, tu!». Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnodrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació forçada per ser utilitzades als bordells.
1: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
2: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
3: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y al dar a luz mataron a su bebé.
1: Durant la gravació del documental L'Infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
4: Després, el tema dels avortaments, pues, sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren obligades a avortar. Si l'embaràs estava ja molt avançat, aquell nen moltes vegades era ofegat, només acabar de néixer. Sí.
2: Malgrat la prohibició de circular pel camp, la Lola s'arrisca per anar a veure una companya confinada al pavelló de les tuberculoses. Sap que si la descobreix una capo, podria pagar un molt car.
3: Fuimos y al llegar al bloque, el tiempo de llamar a una ventana y preguntar por Mirei, ya vemos llegar, corriendo, a una capo con triángulo verde. Era joven, morena, con el pelo largo y ondulado, y nos dijeron después que era la célebre Pantera Negra, que se distinguía por su ferocidad. Nos pegó unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, Mirei lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mirei fue gaseada en Ravensbrück.
1: La Pantera Negra es una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
2: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
4: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible el maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atravessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té, que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia, seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
2: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufseherinnen obliguen les presoneres a formar a l'exterior per passar llista, anar a la pel. A pel vol dir literalment passar llista. La Pellplatz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
1: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
6: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred, però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
1: A la pel cada dia cau gent, unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
2: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola Casadellà, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Hollischen a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimí, la Noemí Suchet, a qui, recordeu, havia conegut al front d'Aragó durant la Guerra Civil Espanyola, com explica la periodista Anna Saez.
7: Quan ella es troba a la Mimí, aquesta Noemí Suchet, si és que era francesa, si no, no sé com s'hauria de pronunciar, quan se la troba al camp de Ravensbrück, suposo que devia ser un moment especialment emotiu, perquè és el que la connexió amb la...
8: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
9: Han trobat restes arqueològiques a les obres de millora de la C-59. El projecte conegut com a corredor BRCAT C-59 Riera de Caldes, per on ha de passar el carril bus i bici, s'ha topat amb unes restes a la zona d'accés de Can Valls, unes restes que pertanyen a un antic forn del segle XIX. Durant els treballs de control arqueològic es va observar un possible forn, amb el que semblava una bòbila de 6 arcs que no s'ha conservat, però que gràcies als arrencaments laterals es poden distingir. Dins la planta rectangular d'uns 5 metres i gairebé 3 metres de costat, s'han trobat materials recuperats que estan sent estudiats. Tot i això, s'ha pogut identificar l'accés en galeria de la paret sud, que podrà ser excavada i documentada parcialment. Així ho ha explicat l'arqueòleg a càrrec dels treballs, Antoni Florez, en declaracions a Ràdio Caldes.
10: Bueno, és un forn bastant potent, perquè té una fundària de quasi són 4 metres i entre 4 metres 20-30, és molt potent i fa 6 metres per 3. Llavors és un tipus de forn que estaria fet per el que seria per a cocció, ja sigui de ceràmica o de material constructiu. Tenia una graella amb 16 arrencaments que aguantaven la parrilla. Llavors nosaltres el que hem fet és buidar tota la runa i hem detectat això, que es va abandonar, es va col·lapsar, llavors es va tapar. Vale. Llavors s'ha excavat tot, falta confirmar la cronologia. I ara està pendent de a veure si volen musealitzar o qualsevol cosa.
9: Els treballs van començar el dia 20 d'abril després de la descoberta i actualment estan aturats per tal de poder garantir l'accés amb seguretat, ja que es va assolir una fundària de 4 metres i no han localitzat el fons de la cambra de combustió. Properament, entre setembre i octubre, esperen poder baixar i continuar descobrint de forma més manual i amb els mitjans de seguretat adients. Caldes és un dels municipis del Vallès Oriental amb una cobertura més baixa de la renda garantida. El Centre d'Estudis del Vallès Oriental, l'Observatori, ha realitzat un estudi a partir de les dades elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a l'any 2025. La renda garantida és una prestació econòmica que assegura uns ingressos mínims a les persones i famílies que tenen pocs recursos. Concretament, a Caldes hi ha una mitjana de 62 persones beneficiàries, el que suposa una taxa de 3,34 per cada 1.000 habitants. El municipi calderí es troba per darrere de Lliçà de Vall, Parets i Vallromanes, unes dades baixes per a la comarca que disposa d'una taxa mitjana de 8,64 i unes 1.835 prestacions socials, unes dades que van caient respecte al 2024 en què s'ha registrat una disminució del 12,45% amb prop de 2.100 prestacions. Ja està oberta la convocatòria de premis per a esportistes individuals locals corresponent a la temporada 2026. Fins al 15 de setembre, els sol·licitants poden presentar la seva instància a l'UAC o de manera telemàtica. Els premis s'adrecen a esportistes que compleixin diversos requisits com ser esportista individual, major de 16 anys, empadronats a Caldes, haver participat en competicions oficials podent acreditar els resultats i no estar sancionat per motius disciplinaris o de dopatge, uns ajuts que tenen com a finalitat oferir un recolzament econòmic per tal d'assolir la millora qualitativa en el rendiment esportiu, reconèixer la societat calderina i la promoció de forma turística de la vila arreu del món. Aquest divendres comença la 13a edició del FanCon a Palau Solità i Plegamans. Des de divendres fins al diumenge, el Festival de Lleure Alternatiu se centra en els Escape Rooms, un festival que enguany divulga sobre els Escape Rooms i que tindrà sales tematitzades per viure diferents escapades i pensat per a diferents franges d'edat. A més, es mantenen els clàssics com la lluita lliure i l'autocinema amb una doble sessió de pel·lícules vintage. L'Ajuntament de Palau ha destinat una aportació econòmica d'uns 15.000 euros, cessió d'espais i més recursos per poder aconseguir fer una nova edició, una iniciativa que va néixer fa 13 anys i que suposa una important fita anual dins l'agenda cultural del municipi. Demà i demà passat, de 8:45 fins a les 2 del migdia, es podrà realitzar la inspecció tècnica de vehicles agrícoles a Caldes. Mitjançant una unitat mòbil instal·lada a recinte de la Torre Marimon, els vehicles agrícoles que hagin demanat cita prèvia poden passar la revisió. Es recorda presentar la documentació necessària com la targeta d'ITB, el permís de circulació i l'acreditació d'assegurança en vigor. I acabem amb el temps. Avui ha començat una jornada amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. Les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 20 graus de matinada i una màxima que arribarà als 31 graus durant les hores centrals. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'algun inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que podran arribar als 32 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, però serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
11: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
12: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

psicosis, claustrofòbies, del rancor que han refotut. Del rancor, del rancor, del rancor que han refotut.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: of America.
1: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.